0: Barça jugarà en la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les dues, Sabadell o Viena.
1: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya però no sobre Catalunya i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
1: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern ceutí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península als menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
1: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres de l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Demà hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques de primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
1: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb els sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
1: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
1: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha quatre pisos amb llogaters als quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
1: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim dos veïns afiliats al sindicat i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més, i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa en condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa doncs malalties que nosaltres diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix, si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitat.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera de la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites el teu mòbil.
1: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
1: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
1: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siklik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
1: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg, Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU amb un canceller Friedrich Merz a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marín i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Beba Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
1: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antibalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua, abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble seria convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
0: El Barça guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
3: The quality of Rafinha and
5: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
3: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision from the coaches.
0: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
6: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
0: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs, era el punt més important, llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
24: És un repte apassionant, és un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
0: En aquesta assemblea el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
2: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge a 4:05 de la tarda serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Reial Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
25: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
0: Tornem a parlar de futbol.
2: 3CAT Info.
0: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Alba.
4: Sí, està clar, jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
0: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Reial Societat 0.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'Àpia Web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la segona.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 4:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia. En aquesta contrarrellotge hi participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestar ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la

0: centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
1: Feijó és un mal virus que ha infectat no solo a la política espanyola, sinó també a sus dirigentes. Nosotros vemos a persones que necessiten ajuda. Ellos no ven personas, las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
3: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordets, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
4: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte amb la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
5: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els tres regidors que havia aconseguit el 2015.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea

0: sobre influència i control coercitiu en grups. Denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald per sobre el Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
1: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té quatre lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt al que tornem un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
3: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
4: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
5: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal de la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein. aquí han retirat l'acreditació sense explicacions.
6: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermont ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
7: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermont és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermont alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre, també 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquell aixafogor, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
9: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serra Solses a Catalunya Ràdio.
10: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
9: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serra Solses.
11: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
9: Però també han cantat hits ballables com De tot el món o Mua Mua Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
2: 3CAT Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes a competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
13: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
14: Felt compelled to be part of that story.
12: Pel que fa a 5 minuts més, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se, viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3CAT Info.
15: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
12: 5 minuts més s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
16: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
17: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal, no timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i els fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
18: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
19: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
18: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
20: El Barça guanyat al Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
21: We know the quality of Rafinha and...
22: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
21: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision about, from the coaches.
20: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
23: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer... terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
20: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana ocupant el lloc de Joan García desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
24: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents... per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
20: En aquesta assemblea el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançat les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge a 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
25: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar l'Escònia, sobretot aquí. Doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
20: tornem a parlar de futbol.
2: 3CAT Info.
20: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
1: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
20: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Reial Societat 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint a la banda, Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava el líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martínez és el nou líder de la General amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
3: Arribaran cansats segur que amb nosaltres, al final tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs molt intens, ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
20: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blas.
2: Tresca Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa Sevilla Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Bascón i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell o Vienna.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents, ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma, han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven. I apunten els treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern saudí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península als menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarà les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Demà hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb el dret no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'U20, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
7: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot
9: al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, i en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb els sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters als quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix, si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre, també 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí de l'alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragonen.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solias.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ela Pamphilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marín i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Beba Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua, abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
25: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer... ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge a Madrid.
3: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, 4:45 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
4: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Alba.
5: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a la Pilbot de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la sort.
6: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 4:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions, líder en ple de victòries, i que la Penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol, que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre un investigació.

0: organizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
1: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
3: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
1: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
4: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
1: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte amb la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
5: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
1: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els tres regidors que havia aconseguit el 2015.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald. Per sobre el Jonathan Andic, són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
7: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?,

0: Pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
1: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a en Dick Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan en Dick i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan en Dick en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
3: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
4: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
1: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
5: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
1: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
6: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
1: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'Oppenheim i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
7: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
1: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
8: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre, també 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquell aixafogor, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí de l'alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

0: Gina està fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Gina està tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serra Solses a Catalunya Ràdio.
2: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
1: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serra Solses.
3: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
1: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, mua, mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
0: 3CAT Info. Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
5: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
6: Felt compelled to be part of that story.
4: Pel que fa a 5 minuts més, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se, viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3CAT Info.
7: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
4: 5 minuts més s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
8: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
9: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
10: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
11: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
12: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable en els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes, no? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
11: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esforços, expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
10: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
13: El Barça guanyat al Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
14: We know the quality of Rafinha and
15: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
14: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
13: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
16: Sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
13: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
17: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
13: En aquesta assemblea el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançat les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge a 4:45 de la tarda serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
18: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt intens, molt complicat. Ells ens vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així et dic, descansar i recuperar el millor possible.
13: Tornem a parlar de futbol.
10: 3CAT Info.
13: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Penedir Carles Pérez, tots dos de la primera meitat han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
19: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
13: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Reial Societat 0.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint a la banda, Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava el líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder de la General amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
20: Arribaran cansats, segur que nosaltres, al final, tants partits seguits, desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens, ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
13: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blas.
10: Tresca Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla i marxa a l'aturada per seleccions, líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa Sevilla Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Bascón i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell o Viena.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents, ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma, han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven. I apunten els treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern saudí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sadrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres de l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona, doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem en coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, l'Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Joran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb els sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa en condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim a la peça el taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix, si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre, també 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, vent serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solias.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Beba Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça ha guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
25: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision about, from the coaches.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
26: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer... ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs, era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge a Madrid.
3: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
4: Bueno, el equipo hizo un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Alba.
5: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les dues del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les dues en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la zona.
6: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 4:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges Elite i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestar ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques per en Cesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar.

0: pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
2: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
1: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
3: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
1: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte amb la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada del Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
4: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
1: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald. Per sobre el Jonathan Andic, són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
6: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que trobem un vincle sectari.
1: Aquest dissabte La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques també se'n desprèn que hi podria haver

0: una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona d'Ivreres a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
2: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
3: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
4: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
5: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
6: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
8: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
9: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
8: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
10: La part afectiva de la música també hi ha de ser, també hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
8: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua Mua Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
1: 3Cat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
11: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
12: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
13: Felt compelled to be part of that story.
11: Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se, viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
14: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
11: 5 minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
15: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
16: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
17: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
18: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes, no? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
17: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esforços, expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
1: esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
19: El Barcelona del Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
20: We know the quality of Rafinha and
21: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
20: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
19: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
22: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
19: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana ocupant el lloc de Joan García desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
23: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
19: En aquesta assemblea el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara primera divisió aquest diumenge, 4:45 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
24: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells ens vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
19: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
19: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Fanàtic Carles Pérez, tots dos de la primera meitat han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
25: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, pues bueno, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
19: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint en la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava el líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martínez és el nou líder de la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola, la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
2: Arribaran cansats, segur, que amb nosaltres. Al final, tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens, ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
19: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blas.
1: Fresca Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell o Viena.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents, ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma, han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern saudí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se n'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3Cat Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb els sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Pues aquí és el mateix, si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera de la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
4: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU amb un canceller Friedrich Merz a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marín i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua, abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble seria convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu, abans de l'aturada, era el ple de victòries.
25: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer... Terminar ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge a Madrid.
3: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Bascònia a les semifinals per 96 a 84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86 a 87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
5: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
6: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la zona.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 4:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestar ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya però no sobre Catalunya i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que per defensar els seus interessos només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas, las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos,

0: d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
1: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que l'Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
2: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
1: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte amb la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laura Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada del Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
3: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
1: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald. Sobre el Jonathan Andic, són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
5: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a lo que trobem un vincle sectari.
1: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones

0: Persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
2: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
3: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
4: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
5: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN ni la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li he donat i m'ha dit que estava desactivada. Li he demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària, Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
6: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera de la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí de l'alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
8: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
9: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
8: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
10: La part afectiva de la música també hi ha de ser, també hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
8: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, mua, mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
1: 3Cat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
11: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
12: Always always looking to do new things.
13: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
12: Felt compelled to be part of that story.
11: Pel que fa a 5 minuts més, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se, viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
14: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
11: 5 minuts més s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
15: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
16: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
17: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
18: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
17: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
19: El Barcelona del Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
20: We know the quality of Rafinha and
21: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
20: Good, but at the end it's like it's always a decision about, from the coaches.
19: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
22: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con tres puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
19: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana ocupant el lloc de Joan García desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important, llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
23: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
19: En aquesta assemblea el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara primera divisió aquest diumenge, un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96 a 84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86 a 87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
24: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
19: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
19: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
25: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
19: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint en la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martínez és el nou líder de la General amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 2:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
26: Arribaran cansats segur que amb nosaltres, al final tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs molt intens, ells tenen molta qualitat, moltíssima, Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
19: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blas.
1: Tresca Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell-Oviedo.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya però no sobre Catalunya i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que per defensar els seus interessos només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres de Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents, ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma, han posat davant la policia. relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven. I apunten els treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern saudí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres de l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3Cat Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb els sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etc. No? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, Però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim a la peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, vent serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
18: Des que van obrir les urnes divendres, hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglic per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamphilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marien i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible. Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
22: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
22: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua, abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble seria convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça ha guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
23: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu, abans de l'aturada, era el ple de victòries.
24: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer... Terminar ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs, era el punt més important, i un verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge a Madrid.
3: És un repte apassionant, que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
4: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96 a 84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86 a 87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
5: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
4: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Alba.
6: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia de Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
4: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi. Tercer, Pedro Acosta, ha caigut. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la segona.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 4:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blas.
4: Són 2:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestar ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions, líder en ple de victòries, i que la Penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol, que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya però no sobre Catalunya i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que per defensar els seus interessos només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas, las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
5: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva.

0: Més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
1: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte amb la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laura Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
2: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald. Sobre el Jonathan Andic, són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
4: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona d'Ivreres a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions,

0: de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3Catinfo.
1: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
2: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3Cat que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a la Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
3: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
4: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN ni la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial, i ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
5: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera de la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí de l'alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
8: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
9: Que en el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
8: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
10: La part afectiva de la música també hi ha de ser, també hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
8: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua Mua Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
6: 3Cat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
11: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
12: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
13: Felt compelled to be part of that story.
11: Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se, viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
14: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït L'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
15: 5 minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
16: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
17: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
18: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
19: El pistatxo el que també té una cosa bona, que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes, no? Llavors, com sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
18: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
6: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
20: El Barcelona del Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
21: We know the quality of Rafinha and
22: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
21: Good, but at the end it's like it's always a decision about from the coaches.
20: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
23: Sí, seria el nostre objectiu hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
20: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana ocupant el lloc de Joan García desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
1: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
20: En aquesta assemblea el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançat les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge, un quart de cinc de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Reial Madrid. En bàsquet, la penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96 a 84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86 a 87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
2: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar l'Escònia, sobretot aquí, doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que ja et dic, descansar i recuperar el millor possible.
20: Tornem a parlar de futbol.
6: 3CAT Info.
20: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
3: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
20: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2 resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Reial Societat 0.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint a la banda, Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava el líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martínez és el nou líder de la General amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 2:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
4: Arribaran cansats, segur, que amb nosaltres. Al final, tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs molt intens. Ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
20: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blas.
24: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 20 de setembre del 2026 es nota que s'acosta un any electoral perquè els principals líders estatals han destinat el cap de setmana a Catalunya. Va arrencar Santiago Abascal a Lleida, Tarragona i Barcelona fent pesca d'arrossegament, demanant fins i tot el vot als independentistes desencantats. I avui és el torn d'Albert Núñez Feijóo, que trepitjarà Badalona al costat de Xavier García Albiol, que deu haver trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal. Aquest diumenge també desembarca a Catalunya Pedro Sánchez, el gran protagonista de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà. Catalunya no és l'epicentre de la política espanyola, fortificada al voltant de l'M30 i preocupada per tot el que passa a Ceuta, però continua sent una peça indispensable del puzzle que els principals partits tenen al cap per mantenir-se o arribar a la Moncloa quan hi hagi noves eleccions. La data no la sabem, però sí que sabem com s'hi arribarà. Feijóo veu com les enquestes li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox el pot convertir en un president dèbil, presoner de la mateixa extrema dreta a qui copia sense vergonya. Mariano Rajoy va ensenyar al PP que no calia Catalunya per treure majoria absoluta, però Feijóo no vol que se li escapi res. Vox es mou en uns altres paràmetres, mentre tothom parla de com condicionarà el PP. La gent encarregada de pensar, és a dir, la gent que envolta Abascal, està centrada a conquerir el somni de superar els populars, un procés de substitució que a Europa ja està en marxa i fa por si mirem què passa a Alemanya. I Pedro Sánchez, doncs costa pensar que trobarà la manera de resistir com a president del govern espanyol, noquejat com està per la crisi de Ceuta, però si se'n vol sortir, necessitarà Catalunya, l'únic territori de l'Estat on pot passejar amb certa tranquil·litat i on pot tenir la garantia, almenys per ara, que els socialistes guanyaran les eleccions, tant al Parlament com al Congrés. I això, que hi ha una sèrie de promeses com l'amnistia definitiva o el nou model de finançament que encara no són una realitat. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: A més d'aquestes visites de Pedro Sánchez i d'Alberto Núñez Feijóo a Catalunya, avui també estem pendents d'Alemanya, on comencen unes renyides eleccions regionals que posen el canceller Friedrich Merz a la corda fluixa.
2: Sí, els socialdemòcrates i l'extrema dreta estan frec a frec en els sondejos a Mecklenburg, Pomerània Occidental. I a Berlín es preveu un mínim avantatge de l'esquerra.
0: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català.
2: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Ed Sheeran admet haver comès errors en la polèmica pel seu acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina.
2: Durant un concert a Filadèlfia aquesta matinada, el cantant ha demanat disculpes i ha dit que la situació a Gaza és injustificable.
0: Els esports avui seran així.
3: La té Rafinha, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha,
4: mira-la,
3: gol, gol,
4: mira-la.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Victòria del Barça al camp del Sevilla, 1-3, amb hat-trick de Rafinha. Roger Nou, bon dia.
5: Bon dia, els blaugranes remunten el gol inicial dels andalusos i arriben a l'aturada per seleccions, líders en solitari i en ple de victòria. Rafinha es consolida com a pitxitxi amb 12 gols en 7 partits. Avui, derbi madrileny, Atlètic de Madrid, Real Madrid, a un quart de 5 al Metropolitano.
0: Tot això després d'una assemblea de compromissaris plàcida per la porta.
5: Amb l'aprovació de tots els punts votats, també l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs, llum verd al crèdit de 300 milions per poder acabar les obres del Camp Nou. Deco, davant dels socis, confirma la renovació de Rafinha fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Espar.
0: Quin temps farà aquest diumenge? Jofre Genoé, bon dia.
6: Bon dia, doncs darrer diumenge d'aquest estiu i ho farà pocs canvis. De fet, avui, com a molt, destacarem que les temperatures poden pujar un grauet més i, per tant, aproximar-se una mica més als 30 graus, a molts drets, per tant, una miqueta més de calor, però sempre dintre d'aquest context d'una calor no excessiva, típica de setembre, amb pocs núvols, amb calma, com a molt algun núvol prim de tarda, la zona del Pirineu, poca cosa més. Pels propers dies no esperem canvis, més que les temperatures vagin remuntant una mica, les màximes, especialment les matinades mantindran agradables. Així sembla que és com s'acomiadarà l'estiu al llarg d'aquesta setmana.
1: Avui el Suplement.
0: Avui al Suplement, tertúlia, Muriel Marc, Marta Monforte i Núria Oriol. Saludarem el Jordi Puntí, el nostre home Barça. També en algun moment d'aquest espai també saludarem avui l'Ernest Macià amb aquesta final de la Supercopa, que tindrà color blaugrana, la penya i el Barça que s'enfrontaran després de guanyar els seus respectius partits a Badalona. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Joan Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. I després...
7: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor!
0: Avui al suplement, Pep Borrell, un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, les conferències i les xarxes. En un moment de tantes parelles obertes, avui la reivindicació del matrimoni amb el missatge del Pep Borrell. A les 11, cartes de l'Empar, el nou espai al suplement de l'Empar Moliner, on respon les cartes que envieu vosaltres, els oients. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. A les 12, l'eclipsi del suplement, les nits de l'actor Carles Franzino. I acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb els malalts de ràdio de la Marina Laminos. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Avui desembarquen a Catalunya, avui diumenge, els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC, un clàssic de Gavà, i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona, una visita que es fa en un clima preelectoral amb la vista posada a les diverses eleccions previstes aquest 2027, les municipals del mes de maig, aquestes segures, les autonòmiques en algunes de les comunitats, Catalunya no li toca, en principi, i veurem si també les generals quan acaben passant, perquè tot apunta que podrien ser a principis mitjans d'aquest 2027. Eva.
2: Sí, els socialistes catalans preparant una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol, que arriba en plena crisi a Ceuta i també amb la persecució judicial al seu entorn més proper. Acompanyarà Sánchez el president de la Generalitat, Salvador Illa. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà en un acte que s'espera també multitudinari, en aquest cas a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. La vigília que el president espanyol i el líder de l'oposició participin en aquests actes de partit a Catalunya, el secretari general de Junts els acusava tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
4: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
2: En aquest context preelectoral, a més de Sánchez i Feijóo, aquesta setmana també ha visitat Catalunya el líder estatal de Vox, Santiago Abascal. Dijous va fer un acte polític a Lleida i divendres va ser a Tarragona i Barcelona.
0: La crisi Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació.
2: El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Turro és secretària d'Organització dels Socialistes.
7: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
2: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
8: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
0: Encara relacionat amb el debat migratori, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit la primera meitat de l'any ha baixat un 40% comparat amb el mateix període del 2025, segons xifres del govern britànic. No obstant això, a Portsmouth, al sud d'Anglaterra, una minoria de britànics atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants. Des de Portsmouth, Quim Olivares, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Fa uns dies un grup va intentar impedir el trasllat de 140 migrants que havien desembarcat a Portsmouth. Nick Tenconi, líder del partit UKIP, explica a Catalunya Ràdio que no hi va participar, però ho justifica així.
10: Els homes diuen que estan preocupats per les dones i els nens. Els nens diuen que no entenen què està passant. Ja no sentim que això sigui casa nostra. I les dones diuen, això és una bogeria. No podeu tenir homes indocumentats i sense comprovar que no tinguin antecedents al país.
9: Alguns han titllat de traïdors als socorristes per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, el lloc de rescat marítim aquí a la platja de Portsmouth ha hagut de tancar temporalment. Simon Magorian és membre de Stand Up to Racism i ho troba irònic.
11: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si a Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo. No li preguntarien de quin partit polític és. Tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. Simplement surten allà fora per salvar vides.
9: Fa una setmana la policia va haver de separar dues manifestacions oposades, una anti-immigració i una altra pels drets dels migrants. Ara la tranquil·litat ha tornat als carrers. Shemir Akuzanà, universitari de raça negra, troba que ara per ara no hi ha cap tensió.
12: No,
13: són molt acollidors. No s'hi respira tensió perquè tothom és amable i acollidor. Així que ha anat molt bé.
0: Ara ens situem a Alemanya, on el canceller Friedrich Merz penja d'un fil. El seu futur passa en bona part pels resultats en dos comicis regionals que avui se celebren als lands de Mecklenburg, Pomerània Occidental i també de Berlín, i que arriben en el moment més delicat per Merz i per la CDU i en ple ascens de l'extrema dreta.
2: A la capital alemanya, la crisi política podria fer que per primera vegada a la història l'alcaldia no vagi a parar a cap dels dos grans partits d'Alemanya, l'SPD o la CDU. La gran favorita és Elif Erlp, la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en el debat sobre el preu dels lloguers i l'accés a l'habitatge.
0: Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
14: Bon dia. L'advocada i activista Elif Erlp arriba a Alemanya l'any 1980 al ventre de sa mare, una pedagoga turca que fugia amb el seu marit metge d'un cop d'estat militar. Especialitzada en temes com drets ciutadans o asil polític, l'any 2021 Elif Erlp entra a l'Ajuntament de Berlín amb Die Linke. La radicalitat d'esquerres que s'atribueix al partit, ella la veu sobretot en el debat de l'habitatge. De fet, la ciutadania de Berlín en un referèndum no vinculant va votar majoritàriament el 2021 que s'havien de socialitzar els habitatges de les grans immobiliàries.
15: Només parlem dels grans grups immobiliaris, els que tenen més de 3.000 habitatges. El govern anterior va engegar una comissió d'experts que va arribar a la conclusió que era jurídicament viable i finançable, a banda de ser una de les millors maneres d'aconseguir habitatges assequibles.
14: Que ella, d'origen turc, tingui opcions clares per dirigir una ciutat on sempre s'han repartit el poder els conservadors de la CDU amb els socialistes de l'SPD, és tot un repte, un desafiament amb conseqüències.
15: És emocionant i tot un repte, però també m'arriba molt d'odi. Això és evident i no gens fàcil. Però sí, penso que tenim una gran oportunitat de fer història a Berlín. Per fi podem posar al davant de tots els interessos de la gent de Berlín, però sense dividir-los segons origen, passaport o entorn social.
14: Junt amb Cem Özdemir, el recentment escollit primer ministre de Baden-Württemberg, Elif Erlp seria la segona persona amb arrels turques que arriba a un càrrec d'aquest nivell a Alemanya.
0: I d'Alemanya cap a Rússia, perquè avui és l'últim dia de votació a les eleccions al Parlament. A les grans ciutats s'espera que sigui la jornada més afluència perquè l'oposició ha cridat els seus seguidors a anar-hi avui per així donar menys marge a les autoritats per manipular els resultats. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
16: Bon dia. Els opositors demanen a la població que voti paperet en mà. Des de divendres, apoderats com la Lina del partit pacifista Yabloko avisen que els col·legis electorals es mira de persuadir els ciutadans, sobretot gent gran, perquè utilitzi el vot electrònic, ja que és més fàcil de manipular.
17: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
16: Aquesta és la principal irregularitat que han denunciat els apoderats, que també han estat reprimits. Més de 1.500 no han pogut accedir als col·legis i alguns, com l'Alexei, han acabat detinguts.
18: La policia em va portar a comissaria quan intentava entrar al col·legi electoral. Em van dir que figurava en una llista d'extremistes i no era veritat.
16: Els últims col·legis electorals tancaran a les 8 del vespre a hora catalana. Segons els analistes, el partit de Putin guanyarà més del 50% dels vots.
0: El govern qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei.
2: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han activat el mecanisme per poder esclarir què va passar i que han enviat un requeriment a l'empresa responsable. Espadaler també promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
19: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
2: Esquerra, els comuns i la CUP han reclamat al conseller que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
0: I a aquesta hora també ens fem ressò que Esquerra ha admès que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i dels germans Maragall van sortir de les files del partit i ha demanat perdó. La investigació interna dels republicans n'assenyala com a responsable Sergi Sabrià i Marc Colomer, que aleshores eren vicesecretaris de comunicació, i no els sanciona perquè ja no són militants.
2: L'informe final també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolomoya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres, diu aquest informe. El partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic perquè creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra.
0: El president francès Emmanuel Macron veu positiu l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Trump ahir i el govern danès. El líder francès s'ha referit a la qüestió en una visita a l'illa canadenca de Saint-Pierre, a l'Atlàntic Nord, on s'ha de trobar avui amb el primer ministre del Canadà i enmig del silenci de la Unió Europea sobre la qüestió.
2: El cap d'estat francès considera que l'entesa permetrà reafirmar la sobirania danesa en aquest territori àrtic, calmar també la situació i enfortir, diu, la cooperació en matèria de seguretat.
20: Hi ha una comunicació americana, una comunicació aussi du gouvernement.
21: Hi ha un comunicat dels Estats Units i un altre del govern danès. Tot això ajuda a calmar la situació sobre aquesta disputa, referma la sobirania danesa i el dret internacional i ajudarà a enfortir la cooperació, que serà útil per als groenlandesos.
2: Per la seva banda, Dinamarca insisteix que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que Trump hagi assegurat que l'acord concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic. L'entesa s'ha de segellar la setmana que ve en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
0: I ara anem fins a Nova York per explicar-vos que Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Impulsarà la ciutat estadounidenca, en aquest cas a partir de l'any que ve, el nou alcalde. Ho ha anunciat Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, precisament des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Des de Nova York, Oriol Serra, bon dia.
22: Nova York s'ha omplert d'alcaldes de les principals ciutats del món, fins a 35, de fet, en una trobada en què es coneix com a Urban 20 i que se celebra des del 2018 de manera itinerant. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut ocasió d'intercanviar impressions i experiències amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, al càrrec des de fa un any. Collboni ha explicat que Barcelona engegarà un projecte semblant al de Nova York, consistent en construir supermercats assequibles per a les rendes més baixes. Es farà al barri de la Marina de Barcelona el segon semestre de l'any que ve.
23: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
22: Jaume Collboni ha subratllat la importància que les ciutats s'erigeixin com a centres de poder popular i democràtic en un moment d'atac a la democràcia. Ha destacat que ciutats com Nova York i Barcelona comparteixen problemes com el preu de l'habitatge o la protecció climàtica.
0: Aquest migdia es farà a Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats. La marxa vol visibilitzar la manca d'inversió en el transport públic, la turistificació de Barcelona i els efectes que una futura ampliació tindria sobre el delta del Llobregat.
2: L'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'AENA per al període 2027-2031. El document preveu més de 1.700 milions d'inversió al Prat per a obres a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal, una actuació que les entitats convocants de la marxa veuen incongruent amb els compromisos de les administracions en matèria mediambiental. La manifestació comença a les 12 del migdia des de la confluència de Passeig de Gràcia a Aragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume.
0: Els docents, mentrestant, mantenen el pols amb el Departament d'Educació i preparen més mobilitzacions. El sector vol unir forces amb altres col·lectius en lluita, com el sector sanitari i els bombers, i suma esforços també amb altres comunitats autònomes.
2: Els acords es van prendre ahir en l'assemblea educativa que es va fer a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, i es debatran aviat a les assemblees territorials i també als centres per concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Sentim la portaveu del col·lectiu, Mònica Rodrigo, en declaracions a 3 Catinfo.
24: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
2: Els docents consideren que aquest curs ha començat igual o pitjor que el passat i no confien que el govern compleixi els compromisos assolits. L'Assemblea de Docents també lamenta que durant l'estiu l'executiu no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Un home que va fer de xofer de Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala la versió que li van robar el telèfon mòbil. El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador, pocs mesos després de la mort del pare, és un dels elements del cas que desperta més preguntes. La defensa d'Andic manté que durant el viatge li van robar el telèfon mòbil, però aquest argument no ha convençut mai la jutgessa, que ho veu sospitós.
2: Ara aquest xofer ha avalat la versió d'Andic i, tal com ha avançat el Nacional, ha explicat als investigadors que va acompanyar-lo a comprar un mòbil nou després del robatori. A més, les mateixes fonts asseguren que no és estrany que Andic canviés de mòbil 4 vegades des del 2021, perquè és una pràctica habitual entre els membres de la direcció de Mango. Per tant, un testimoni apuntal a la versió del mòbil robat, però caldrà veure quina credibilitat li dona a la jutgessa. També està interessat el que hagi de dir la jutgessa sobre, també serà interessant, volem dir, el que hagi de dir la jutgessa sobre la terapeuta Maria Júlia Luderwald i les seves tècniques extremes, unes pràctiques que els experts cataloguen de pseudoteràpia. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president també de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, va més enllà i en aquest programa es referia ahir a Lundeberg com a gurú que buscava controlar pare i fill.
1: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té quatre lletres, que és guru. Estimular una dependència excessiva de les persones, finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a lo que tenim, un vincle sectari.
0: La conversa amb Miguel Perlado, també amb la Maica Navarro i l'advocat penalista Carles Mongret, la podeu recuperar a catradio.cat/elsuplement. Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures a change.org i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya, Maria Costa.
3: La Rosita fa 5 mesos que està ingressada a l'hospital, tot i que el seu fill la visita sovint, la televisió li acaba fent molta companyia. Paga 25 euros cada setmana per poder-la mirar, però tot plegat li acaba afectant a la butxaca.
4: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dia, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
3: Admet que es va quedar sorpresa quan va veure el suport de la campanya per demanar la gratuïtat del servei. De fet, hi ha comunitats autònomes on ja ho és, com és el cas del País Valencià i Castella-La Manxa. Des del Departament de Salut es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
0: I ara música. Girl, you know, aquest és Ed Sheeran, que ha trencat el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina. En la primera reaparició pública en una actuació a Filadèlfia ha admès errors i assegura que li sap molt greu tot el que ha passat.
2: Ed Sheeran ha actuat sol aquesta matinada després que tots els artistes que l'acompanyaven en la gira, inclosa la seva banda, decidissin plegar en suport a l'acomiadament de Macklemore. El raper era el principal taloner de l'espectacle, però la pressió dels propietaris dels recintes on es fan els concerts i diversos lobbies pro-israelians van forçar Sheeran a fer-lo fora perquè asseguraven que promovia discursos d'odi contra els jueus. Aquesta matinada, l'artista anglès, ara ho sentíem, s'ha defensat dels que l'acusaven de no haver-se mullat en aquest conflicte.
5: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
2: Ed Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes.
0: Aquesta és Bayou, que ha actuat aquesta nit al Mercat de Música Viva de Vic, juntament amb Ginestar o Crim, i avui serà el torn de Quimi Portet, que tancarà el Mercat de Música Viva de Vic, tot un clàssic que ha seguit aquest cap de setmana al Marc Ruiz.
6: El gallec Bayou, que va tancar els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Mentre projectava imatges de màscares tradicionals gallegues, dues cantaires cantaven lletres tradicionals com Mei Gallo o la cèlebre Baitu, que és una versió de Verde Gallo de la formació Leilia, cançons populars conegudíssimes a Galícia. Bayou, que hi afegeix l'electrònica i el públic amb ganes de ballar, ha fet la resta. Poc abans Ginestar han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
7: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
6: Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el mercat de música viva de Vic.
0: Per cert, el Quimi Portet, que traurà nou disc el 2027.
8: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de, constantment.
0: Conversa el Quimi Portet a l'Agència Catalana de Notícies. Fa 8 anys que no publica, l'esperem amb moltes ganes també aquest nou disc.
9: El corazón maricón es un océano lleno de secretos.
0: I ara anem al cine, això és La Bola Negra. Aterra avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià, la pel·lícula dels Javis intentarà mantenir l'exaltació que viu des que va estrenar a Cannes. A més, també entra en competició la superproducció francesa Los Miserables, que torna a adaptar l'obra de Víctor Hugo a Sant Sebastià, i tenim l'enviat especial, el Marc Garriga.
10: Els Javis venen a Donosti amb tota la trup de la pel·lícula, inclosos Penélope Cruz i alguns dels catalans de l'equip tècnic com Gris Jordana o Refri. La seva pel·lícula, però, forma part de la secció Perles i només opta el premi del públic perquè ja va entrar en competició a Cannes, on, recordem-ho, es va endur el premi a la millor direcció. La que sí que opta la Conxa d'Or és la catalana Cinco Minutos Más, una paranoia de bucles temporals escrita i protagonitzada per Berto Romero i que ha estat molt ben acollida. A tot això, a les últimes hores, Naomi Watts ha rebut el premi Donostia Honorífic, una actriu que ha treballat amb directors com Lynch, Cronenberg, Iñárritu o Bayona i que ara també vol donar oportunitats a directors novells, com a L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
11: I'm always looking to do new things.
25: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat. Temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
11: Felt compelled to be part of that story.
10: Watts ha celebrat formar part d'un mitjà al cinema que ha dit pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells.
26: L'informatiu del suplement.
27: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
28: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
26: L'informatiu del suplement.
29: La terra finya, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol!
0: El Barça encadena la setena victòria de la Lliga amb 3 gols de Rafinha.
29: La controla Lamine Yamal, prova d'endur-se la mitja volta. Encara la pilota li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada, Rafinha pica! Gol!
0: Els blaugrana continuen més líders que mai després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez Pizjuán.
29: Té la pilota Lamine Yamal davant d'ell, Rafinha li fa la passada, Rafinha ha trencat el fora de joc, Rafinha! Hat-trick de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para. És el nou nou, és el millor nou del món avui en dia.
0: Roger Arnau, què tal? Bon dia.
30: Bon dia. Sí, l'equip ha certificat el ple de victòria, 7-7, i arriba l'aturada per seleccions de la millor manera possible. El capità blaugrana Rafinha amb un hat-trick ha tornat a brillar. A la primera part igualant el gol inicial de Fofanà i a la segona amb domini absolut ja del Barça amb 2 gols més per rubricar l'1-3 definitiu. Rafinha ara es consolida com el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el Lloa.
31: We know the quality of Rafinha and,
32: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
31: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision about, from the coaches.
30: Companys com Fermín, que confirma a Movistar que l'objectiu era guanyar-ho tot abans de l'aturada.
12: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
30: Livakovic finalment va ser el porter titular i va debutar com a blaugrana. La nota negativa, la lesió de Christiansen, substituït a la segona part, les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. I abans de jugar a Sevilla, el Barça va celebrar l'assemblea de compromissaris. Els socis van aprovar tots els punts sotmesos a votació. També l'ampliació del finançament de l'Espai Barça per amb Goldman Sachs. Llum verda, per tant, el crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. També a l'assemblea, el director esportiu Deco confirma la renovació de Rafinha fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Espar fins al 31 i al 30 respectivament.
13: Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy un poco ayer por la tarde la renovación de Rafinha por más años, va a estar con nosotros por los próximos 4 años, también la de Marc Bernal y también la de Xavi Espar.
30: Ahir va jugar el Barça i avui a 4:45 de la tarda serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano. El tècnic del Madrid, abans de visitar l'Atlético, Mourinho lamenta la imatge pública que, segons ell, té el club blanc.
14: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
30: I a segona victòria del Girona al camp del Cádiz, 1-2, van a ticar les Pérez, tots dos a la primera part, van fer els gols del Girona, que ha dormit instal·lat a la zona de play-off.
15: Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip.
30: Avui a les 2 del migdia jugarà el Sabadell, l'altre equip de segona català. Els arlequinats rebren l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar la setmana passada la primera derrota al camp del Mallorca. I a la Lliga F, 2 resultats, Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves, i Badalona 0, Reial Societat 0. Les badalonines van jugar amb una futbolista menys durant més d'una hora. I obrim el bloc poliesportiu amb motor perquè la pilot de Blanes, Daniela Guillén, s'ha proclamat campiona del món de motocross després de guanyar aquesta matinada la segona prova del Gran Premi d'Austràlia a Darwin. També ha guanyat el títol mundial Guillem Ferrés, el pilot de Balsareny. En aquest cas s'ha adjudicat la categoria MX2, la segona categoria del mundial de motocross. I en motociclisme, Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Austràlia de MotoGP. El líder del mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa a les 2, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Mentrestant, en bàsquet, la 6a Joventut i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la penya va superar el Baskonia 96-84 i els blaugrana van eliminar el València després de guanyar 86-87. Joel Parra, jugador del Barça.
16: Una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
30: I avui es disputen també les finals de la Golden Cup d'hoquei patins de Cerdanyola del Vallès. La jugaran Catalunya i Portugal tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com també la femenina, a les 12 del migdia. Els catalans ahir van eliminar Angola 2-9 i les catalanes van desfer-se de França 4-3 a la pròrroga. Acabem dient que avui comença el Mundial de Ciclisme, es disputa a Montreal, comença amb les proves de contrarrellotge i participen les dues catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi.
26: El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: Joan Anton Català, bon dia.
30: Bon dia, Roger.
17: 3, 2, 1, se gana.
0: Com estàs, Joan Anton?
30: Molt bé, Roger, molt bé.
0: Això és la Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Amb el Joan Anton Català parlem de ciència, parlem de física, parlem de química, parlem de les coses que ens envolten i intentem resoldre també algunes preguntes que encara ens queden per descobrir. I també reivindiquem noms propis. Avui, Nancy Grace Roman, una astrònoma coneguda com la mare del Hubble, que va participar en el disseny i la construcció del famós telescopi Hubble, La NASA acaba d'enlairar un nou telescopi espacial que ha batejat precisament amb el seu nom, amb el nom de Nancy Grace Roman. Primer de tot, Joan Anton, qui és aquesta dona?
1: Doncs mira, una gran astrònoma nord-americana. Lamentablement la història, i això n'hem parlat molts cops, de l'astronomia i de l'exploració espacial, no ens acostuma a mostrar noms femenins. Això és un problema que hi ha, a poc s'està recuperant. Ara veurem com se li va posar el nom en aquest telescopi de la NASA que s'ha enlairat, però aquesta gran astrònoma va treballar al centre de vols de la NASA Goddard i se la coneix, com deies, en el sobrenom de la mare del Hubble perquè va fer contribucions importants en el disseny i la construcció d'aquest primer i famós telescopi espacial que és el Hubble. Quan la NASA, que ara ho explicarem, va construir, bueno, de fet no va construir, va reutilitzar, ja ho avanço, un satèl·lit que volia ser militar i espia, la NASA va dir, quin nom li

0: no en tenim ni idea. Pots traduir així, val? Energia fosca és una misteriosa energia que està activant de l'univers. Està fent que l'univers s'expandeixi de manera accelerada i no en tenim ni idea. Matèria fosca és una enigmàtica matèria que és allà fora, que no sabem què és, i que domina amb la proporció de 85 contra 15 a tot el que està fet per àtoms, a la matèria ordinària. Per tant, els estels, els planetes, els asteroides, les papallones, els arbres i les persones estem fets d'àtoms. Hi ha allà fora una cosa que domina 85% contra 15%, que li hem anomenat matèria fosca i que ens és totalment desconegut. Això és molt important des del punt de... aquestes dues coses, molt important des del punt de vista no només de l'univers, sinó també de la física, no? Dels models de la física que tenim, perquè cap dels models de física que tenim avui ens pot explicar què són aquests components. I això, aquest és l'objectiu principal inicial, que veurem que s'ha ampliat de la NASA. La NASA fa temps, fa anys, que deia, home, hauríem d'enlairar un telescopi gros a l'espai, només per analitzar aquests dos components. Però hi havia un altre objectiu que la comunitat científica li demanava a la NASA. Li deien, home, si mai construeixes un telescopi d'aquests, posa-hi un segon objectiu molt important també, que és la descoberta d'exoplanetes, és a dir, planetes que giren al voltant d'altres estels, que ja en portem descoberts uns 6.000, però amb un gran telescopi dedicat a això en podem detectar desenes de milers més i podem començar potser a detectar terres, és a dir, planetes petits de roca similars a la Terra. Quin era el problema? Que la NASA primera no tenia prou diners per fer-ho tot, sempre acaba passant, i ara veurem que els militars sí, i aquí se'n va aprofitar la NASA, i després que per construir un telescopi d'aquests s'havia de construir en unes capacitats extraordinàries, amb unes, bàsicament en una càmera fotogràfica, com no existia en el moment en què aquesta idea va començar a sorgir.
1: Clar, en paral·lel a tot això que explica Joan Anton, els militars nord-americans estan construint també telescopis espia.
0: Exacte, i aquí se n'ha aprofitat la NASA afortunadament. Mira, després dels atemptats a l'11S, els militars nord-americans van decidir construir telescopis en òrbita, grossos, que poguessin espiar possibles rivals o possibles accions terroristes, anticipar-se a possibles accions terroristes. Perquè et facis una idea, la mida d'aquests telescopis eren Hubble, telescopis espacials Hubble, amb tota la pasta que va costar el Hubble, doncs en veritat en vam construir uns quants. En van construir dos. El projecte va caure. Es va desarticular el projecte, però ja en tenien dos construïts que els tenien abandonats en un magatzem. Llavors algú li va dir a la NASA, escolta, NASA, no voldries pas un telescopi? I la NASA va dir, home, de què estem parlant? D'un telescopi com la mida del Hubble, estic fent, estic teatre, no? I la NASA va dir, home, doncs, potser sí, mirem-lo. I van anar al magatzem, van trobar dos telescopis de la mida del Hubble, i en van trobar un en un estat molt bo i va ser el que la NASA va triar, de manera que van dir, ja tenim el telescopi que volíem, ja tenim aquest telescopi, el gran ull que volem enlairar per estudiar l'univers fosc. Va haver molta feina perquè van haver de desmuntar tots els components militars secrets que duia aquest telescopi en el magatzem i dissenyar i carregar els instruments científics, com la càmera aquesta que portava, però es van estalviar molt temps i molts diners de desenvolupament perquè es van trobar en un telescopi més o menys que de la mida del Hubble ja construïda, un bessó. En aquell moment, l'administrador general de la NASA li va dir al director científic de la NASA, escolta, quin nom li posarem en aquest telescopi? I com qui no vol la cosa, no una conversa informal, aquell li va dir, escolta, si li posarem Nancy Grace Roman, que és aquesta gran astrònoma que hem tingut en plantilla, i l'administrador general de la NASA va dir, fet, i ja està. I així és com es va posar el nom en aquest telescopi, que havia d'haver estat un espia militar i que acabarà sent un espia pacífic de l'univers.
1: Clar, però suposo que no és el mateix construir un telescopi espia que construir-ne un d'espacial, Joan Anton. Aleshores, no. Han hagut de fer retocs amb sí. Aquest que van trobar al magatzem?
0: És el que dèiem, sí. Ja hi havia molts components militars, que són secrets. Això es va haver de treure i no s'ha explicat res de quins elements duia. Anava a dir lògicament, bueno, no trobo res lògic del que es fa militarment, però és igual. Entenem que no s'explica res d'això i, al contrari, la NASA el va començar a farcir d'instruments científics, bàsicament, que ara ho explicarem, d'una càmera molt potent.
1: Clar, hem explicat que l'objectiu era explorar aquesta matèria fosca, però és que a més també aquest nou telescopi posarà el focus en els exoplanetes.
0: Clar, això és el que dèiem, perquè aquesta altra petició que hi havia a la comunitat científica, que li deien a la NASA, home, el dia que tinguis aquest telescopi per estudiar l'univers fosc, ja posats a fer, posa-li també l'objectiu d'estudiar exoplanetes. Aquí la NASA s'havia estalviat diners, perquè el telescopi ja estava construït. Això va fer que el projecte fos més barat del que es pensava i més ràpid el seu desenvolupament del que es pensava. Una cosa que no passa mai, un projecte que acaba abans d'hora i amb menys diners dels que havies planificat. I la NASA li va posar també aquest altre objectiu. Anem a buscar exoplanetes. Anem a buscar sobretot exoplanetes aquests de mida petita, tipus

0: Terra. Per fer-ho, el telescopi ha de portar una càmera, com deia abans, una càmera molt potent. S'ha dissenyat una càmera, que és la que du aquest telescopi, que és capaç, amb una única imatge, és a dir, una única fotografia, d'abarcar un camp visual 100 cops més gros del que abarca la càmera del Hubble. És a dir, sent l'ull igual, tenint la mida d'ull igual que el Hubble, 2,4 metres de diàmetre, porta una càmera que pot ampliar la mirada i en una única fotografia recollir una regió del cel 100 cops més àmplia, més grossa del que el Hubble pot fer en una fotografia. A part de ser supersensible, aquesta càmera és sensible a la llum visible i també a la infraroja. I això és el que fa aquesta càmera, és l'element clau, juntament amb el mirall d'aquest telescopi, l'element clau del Nancy Grace Roman, i amb això esperem descobrir molts exoplanetes.
1: Explica'ns una mica més com treballa aquest telescopi.
0: Doncs mira, en aquest moment aquest telescopi està viatjant cap a una regió de l'espai que es troba a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, que és una regió que es diu el punt de Lagrange L2, que és molt estable, és un punt molt estable. Allà és on tenim el James Webb, allà és on està el James Webb, el telescopi espacial James Webb. Arribarà sobre final d'any, jo penso, en aquest punt orbital tan estable. A partir d'allà es faran proves i començarà les seves operacions rutinàries, que són, bàsicament, observar milions i milions i milions de galàxies. Per què volem fer això? Perquè primer anem als objectius de la matèria fosca i l'energia fosca. Aquests dos components han tingut un paper clau en com l'univers ha crescut i, sobretot, com s'han agrupat les galàxies. Aquest telescopi el que farà són talls de temps, com si fos anar fent talls de milions i milions d'anys cap enrere, milers de milions d'anys cap enrere, i veient com estan agrupades les galàxies en diferents moments de la història de l'univers. I estudiant això, esperem treure molta informació de com ha estat funcionant l'energia fosca i com es distribueix la matèria fosca en l'univers. Poc després del Big Bang, el mateix sospit del Big Bang, creiem, es van crear unes petites, globus, unes petites esferes, que anomenem oscil·lacions acústiques de barions, igual no és molt complicat. Aquestes esferetes que es van crear per la interacció entre la matèria normal, entre els àtoms i la matèria fosca, en l'expansió de l'univers, aquestes bombolletes minúscules, diminutes, han crescut a nivell d'enormes espais on s'han agrupat les galàxies. És a dir, les galàxies no estan agrupades a l'atzar a l'univers. Quan mirem com s'agrupen les galàxies, veiem que hi ha un patró, un cert patró.
1: Costa d'imaginar tot això.
0: Costa molt. Però imagina't com si hi hagués un patró. Imagina't com si quan analitzes milers de milions de galàxies, no quatre, no, milers de milions, te n'adones que no estan repartides a l'atzar, sinó que hi ha un cert patró, que hi ha com una marca impresa dins de l'espai que fa que en aquelles marques s'hagin agrupat les galàxies. I aquestes marques són justament aquestes interaccions primordials que hi ha entre la matèria fosca i la matèria ordinària. Això és al·lucinant. I espera,
1: digues.
0: Perquè mira, anava a dir, pels exoplanetes esperem en aquest telescopi descobrir-ne 100.000. És a dir, portem en aquest moment 6.000 exoplanetes descoberts en tots els telescopis que hem posat en òrbita i els que tenim a Terra.
1: N'hi ha algun que s'assembla a la Terra?
0: Bé, a veure, que s'assembla no ho sabem, ni algú de la mida de la Terra, però que s'assembli, jo crec que no tenim cap evidència, i a més, ara per provocar-te, et diré que no mai descobrirem un planeta similar a la Terra, no hi ha versió 2 d'aquest planeta, tot i que Elon Musk i Trump i tots aquests ens vulguin fer creure que sí.
1: Va, aquest Nancy Grace Roman el tenim ja en marxa,
0: sí.
1: Quan arribarà a destí?
0: Jo crec que arribarà a final d'enguany. A final d'enguany arribarà en aquest punt a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra i allà començarà la seva missió, que està planificada i, per tant, pressupostada per durar 5 anys. Val? Però, com acostuma a passar en aquestes missions, si tot va bé i el consum de combustible que fa aquest telescopi és idoni, jo crec que es podrà allargar fàcilment a 10 anys. Però, inicialment, la missió està prevista a 5 anys. Pensem que el que acaba limitant la vida d'aquests telescopis espacials habitualment és el combustible, perquè tot i que es troben en un lloc molt estable en òrbita, han d'estar fent petites correccions amb els seus motors, petites correccions per mantenir-se en aquell punt, i això va consumint el combustible. Si es fa un ús eficient d'aquest combustible, jo crec que s'allargarà més enllà dels 5 anys.
1: Diries, Joan Anton, que la Nancy Grace Roman estaria orgullosa d'aquest nou projecte que porta el seu nom?
0: Orgullosíssima.
1: No s'ho hagués pregut mai, eh?
0: No, però ella va veure l'inici del projecte, però no va veure com li posaven el seu nom. És a dir, ella va veure l'inici...
1: Va morir el 2018.
0: Eh? Sí, sí, en 93 anys. En aquell moment ja existia el projecte de fer el telescopi, però l'havien de fer i encara els militars no li havien dit a la NASA, ei, mira què tinc, no? De manera que ella no va veure, ja ha fet el telescopi, i per tant no va veure, no el va veure batejat en el seu nom. Però segur que ens està contemplant des d'algun racó del cosmos, amb un somriure, amb una rialla a la cara, perquè té gràcia, Roger, té gràcia que un telescopi fabricat pels militars per espiar-nos, és a dir, espiar avall, ara el puguem utilitzar per finalitats pacífiques, per espiar l'univers i espiar la matèria i l'energia fosca.
1: Avui el Joan Anton Català, amb un retrat en forma de telescopi de la Nancy Grace Roman, que, doncs mira, la tenim fent el viatge més llarg de la seva vida, segurament.
0: Exacte, segur.
1: I a punt d'arribar a destí. Sí. Gràcies, Joan Anton.
0: A tu, Roger.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
7: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
8: Vols saber com?
7: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
9: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: Des de les primeres dècades del segle XVII arreu d'Europa i també a Catalunya, la reflexió sobre els aspectes econòmics de la societat va intentar descriure la realitat d'una manera nova. Es tractava de deixar de banda les interpretacions morals o religioses per tal d'analitzar i quantificar els mecanismes més complexos del conjunt de l'economia, de manera similar a com s'estava produint la revolució científica. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
13: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
14: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
13: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
14: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
15: Bon dia.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aterren avui a Catalunya en plena crisi de Ceuta.
15: Sí, que previsiblement tornarà a centrar els retrets entre els líders. En les últimes hores el PSOE ha acusat Feijóo de ser un virus que ha infectat la política espanyola, mentre que els populars titllen Sánchez de covard per la gestió de la crisi.
1: Carles Puigdemont diu que quan pugui tornarà i recorrerà Catalunya per decidir el seu futur polític.
15: Sí, ho diu avui en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Feia mesos que el president Puigdemont no concedia cap entrevista a un mitjà de comunicació. Ho ha fet avui i el que deia es deia que quan li apliquin l'amnistia i pugui tornar a Catalunya, el primer que farà serà recórrer tot el territori per decidir el seu futur.
1: A tot això, és un diumenge de doble cita electoral, tant a Alemanya com a Rússia.
15: A Alemanya es vota dues regions, entre elles Berlín, i les enquestes no somriuen al partit del canceller Friedrich Merz, que s'hi juga al seu futur, i a Rússia el partit de Putin guanyarà les legislatives, això sí, entre acusacions de frau i detencions.
1: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol.
15: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
1: Dos anys després de la polèmica, Esquerra posa punt final a l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer. Conclouen que van sortir de dins del partit i demanen disculpes.
15: L'informe final en responsabilitza els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer, que ja no militen al partit i, per tant, no se'ls aplicaran sancions.
1: Un home que va fer de xofer a Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala ara la versió que li van robar el mòbil.
15: El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador pocs mesos després de la mort del pare és un dels elements del cas que desperta ara més preguntes.
1: I tant que desperten les preguntes. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics que posarà en marxa a Nova York.
15: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després d'una trobada amb l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani.
1: A tot això, manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
15: La marxa serà aquest migdia, convocada per la plataforma Zeroport, sortirà de la confluència Passeig de Gràcia Aragó i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. Arriba després que aquesta setmana el Consell de Ministres hagi obert la porta a una nova fase del projecte d'ampliació.
1: Ed Sheeran condemna la situació de Gaza enmig de la polèmica per l'expulsió del raper Macklemore de la seva gira per declaracions similars.
15: El cantant admet haver comès errors en la gestió de l'expulsió del raper i durant un concert a Filadèlfia ha demanat disculpes i ha dit que la situació Gaza és injustificable.
1: I el Barça, ai el Barça.
4: La mínia mal davant d'ell, Rafinha li fa la passada, Rafinha ha trencat el fora de joc, Rafinha, Rafinha, Rafinha.
1: Hat-trick. Líders en solitari, setena victòria consecutiva després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez Pizjuán amb exhibició hat-trick de Rafinha.
15: I avui, a un quart de cinc de la tarda, derbi madrileny al Metropolitano, és a dir, que l'Atlètic o el Real Madrid, perseguidors del Barça, es deixaran punts.
1: El diari ara, portades dels diaris Marina Laminos, el còctel invisible que ens està matant.
8: És el titular de diumenge d'un ara que dedica aquesta portada a plàstics, cosmètics i roba que contenen disruptors endocrins que alteren la salut humana. És el titular sobrescrit en un dibuix d'una copa de còctel plena, en aquest cas d'un líquid negre del qual en surt també una canyeta amb un símbol d'una calavera. Per cert, a l'ara també en portada destaca l'entrevista a l'analista canadenc Michael Ignatieff, que argumenta que per defensar la immigració hi ha d'haver porta gran i mur alt. A La Vanguardia, també, sobre immigració, fotografia en portada d'adolescents mirant a l'horitzó des de l'Espigó de Ceuta, destaquen una de les frases dels joves sobre el camí de tornada, assegurant que no ha valgut la pena. I el titular central de La Vanguardia, amb la mirada posada als Estats Units i Dinamarca, que anuncien un pacte per la seguretat de Groenlàndia. El periòdico El Món debat com governar la intel·ligència artificial. I El Punt avui, il·lustració d'un blíster de pastilles amb una píndola amb una cara trista a dins, titulen "L'absentisme no es resol a cop d'ibuprofen. La salut mental guanya pes en les baixes laborals".
1: Al País, els carrers de Ceuta es converteixen en uns llims per mil menors.
8: Titular i imatge d'un grup de joves migrants asseguts en un carrer de Ceuta. És el tema candent, protagonista també a la portada de l'ABC, la crisi de Ceuta dinamita el full de ruta electoral de Sánchez. També en aquest sentit, a La Razón entrevista en la número 3 del PP, Alma Ezcurra, que deixa aquest titular. No veig motius, diu, pels quals els menors no retornin. I El Mundo, gent propera a Sánchez, veu tòxic que Puente agiti el debat de la successió.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufa 28 espelmes, Roger Príncep.
16: He visto los fanatos una vez en mi vida y me traumaticé hasta el punto que no he sido capaz de verla nunca más.
17: Bueno, la carrera d'aquest actor barceloní ha estat d'allò més efímera, va debutar quan només era un nen a El Orfanato i va ser nomenat als Goya com a millor actor revelació, però amb els anys el telèfon li ha deixat de sonar i ha caigut en l'oblit.
1: 55 espelmes, Henrik Larsson.
18: But I felt as soon as I started doing good with the football.
17: És un dels millors actors secundaris que ha vestit la samarreta del Barça. El davanter suec, campió de la Champions a París, va marcar 22 gols en dues temporades, la majoria sortint des de la banqueta.
1: I 92 espelmes, Sofia Loren.
17: Considerada una de les últimes llegendes del cinema clàssic de Hollywood, ha participat en un centenar de pel·lícules i ha guanyat mig centenar de premis internacionals, entre els quals dos Oscars, un d'ells honorífic.
1: Vida social. Tinc una bèstia dintre mi. Aquest és el Quimi Portet, Marta Ferrer, avui serà al Mercat de Música Viva de Vic.
19: Després de tancar la gira de retrobament amb l'Último de la Fila, Portet tancarà ara una nova edició del festival amb el seu World Tour 2026-2027, un concert on reviurà els seus grans èxits de la mà del seu llibre Cançons en vell llamusí. Això serà avui a les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. Totes les flors,
1: totes les flors. Roger Mas puja a l'escenari del Festival Músic Veu de Subirats.
19: El de Solsona oferirà un repertori de les seves millors cançons en un format que es pot maridar també amb una visita a Llopart. El concert serà a les 7 de la tarda i encara queden entrades per 16 euros.
1: A Castellserà, avui se celebra el centenari de la Coral Flors d'Urgell.
19: Es farà amb una trobada de corals a les 6 de la tarda al pavelló municipal i participaran l'Orfeó Artsenc d'Artesa de Segre, els cantaires de Juneda i de la Palma de Cervelló, la Coral Flor d'Espígol de Rosselló i la Coral La Vall de Sant Climent de Llobregat. Tot plegat per culminar un any d'homenatge a l'entitat més antiga i arrelada del municipi, sentim l'alcalde Marcel Pujol.
20: I sobretot aquest homenatge també a totes les persones, des dels fundadors, directors, presidents i totes les persones que d'una manera o altra han anat col·laborant amb la coral al llarg de tota la seva història.
19: La celebració acabarà amb un aperitiu popular a 8:15 del vespre.
1: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Operació Tornada.
21: Avui és dia d'Operació Tornada. El dia preferit dels experts en retencions, cues i carrils de doble sentit. Els especialistes d'aquesta ciència no exacta, anomenada trànsit, adverteixen de les vies que presentaran més congestió. I automàticament els estiuejants es posen a fer càlculs. A Can López, després d'un debat apassionat, han arribat a la conclusió que el millor és sortir al matí. A Can Domènec han acordat tornar a primera hora de la tarda, havent dinat. A Can Muntaner agafaran el cotxe just abans de l'hora de sopar. I a Can Estruc tocaran el 2 quan sigui negra nit. Sobre el paper, tots se senten vencedors. Pensen que ningú haurà tingut la seva mateixa brillant idea. En conseqüència, aniran a buscar el cotxe amb un posat xulesc. Agafaran el volant amb suficiència. Arrencaran el motor amb tota la calma del món, convençuts que la carretera només els està esperant a ells. Però el cert és que de seguida es veuran atrapats en una teranyina de vehicles. Hi hauran bussos tot el sant dia. Al matí, a la tarda, al vespre i a la nit. I quan els López, els Domènec, els Muntaner i els Estruc els agafi per mirar per la finestra, es faran creus de la quantitat de gent que comparteix la seva lucidesa.
1: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 amb la cançó que ens proposa el Blai Iniesta, el nostre tècnic de so. Què tal, Blai?
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb apunts de l'Escola de l'Ànima d'Ivet Nadal. L'artista acaba de publicar el seu 6è àlbum d'estudi, titulat I això serà tot. En aquest nou projecte hi destaca la producció de Joan Pons, del Petit de Calaril, i de Joan Colomo, que li donen una sonoritat propera a l'indie pop. També destacant les col·laboracions de David Carabén, Triquell o Santi Balmes.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: campana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 20 de setembre del 2026 es nota que s'acosta un any electoral perquè els principals líders estatals han destinat el cap de setmana a Catalunya. Va arrencar Santiago Abascal a Lleida, Tarragona i Barcelona fent pesca d'arrossegament i demanant fins i tot el vot als independentistes desencantats. Avui és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que trepitjarà Badalona al costat de Xavier García Albiol, que deu haver trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal. Aquest diumenge també desembarca a Catalunya Pedro Sánchez, el gran protagonista de la Festa de la Rosa del PSC, un clàssic a Gavà. Catalunya no és l'epicentre de la política espanyola, fortificada al voltant de l'M30 i preocupada per tot el que passa a Ceuta, però continua sent una peça indispensable del puzzle que els principals partits tenen al cap per mantenir-se o per arribar a la Moncloa quan hi hagi noves eleccions. La data no la sabem, però sí que sabem com s'hi arribarà. Feijóo veu com les enquestes li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox el pot convertir en un president dèbil, presoner de la mateixa extrema dreta, a qui copia sense vergonya. Mariano Rajoy va ensenyar al PP que no calia Catalunya per treure majoria absoluta, però Feijóo no vol que se li escapi res. Vox es mou en uns altres paràmetres, mentre tothom parla de com condicionarà el PP, la gent encarregada de pensar, és a dir, la gent que envolta Santiago Abascal, està centrada a conquerir el somni de superar els populars. Un procés de substitució que Europa ja està en marxa i fa por si mirem què passa a Alemanya. I Pedro Sánchez, doncs costa pensar que trobarà la manera de resistir com a president del govern espanyol, noquejat com està per la crisi de Ceuta. Però, si se'n vol sortir, necessitarà Catalunya, l'únic territori de l'Estat on pot passejar amb certa tranquil·litat i on pot tenir la garantia, almenys per ara, que els socialistes guanyaran les eleccions, tant al Parlament com al Congrés. I això, que hi ha una sèrie de promeses com l'amnistia definitiva o el nou model de finançament que encara no són del tot una realitat. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Si veus l'eriçó a l'arbocer, la tardor ja ve. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. L'eriçó de castanya, suposo que vol dir això, no?
1: L'arbocer és una planta, no?
2: Sí.
1: Bueno, i la castanya. I exacte, efectivament.
2: Vull dir que hi ha... aquests tipus de fruits en forma d'eriçó.
1: Efectivament. Dimecres arriba la tardor oficialment.
2: Dimecres. Bé, estem tenint ja un temps més propi per l'època. Per fi hem deixat darrere les calorades d'aquest estiu, que déu-n'hi-do, rècords. I l'estiu s'acomiadarà amb una mica més de calor. La veritat és que pels propers dies el termòmetre pujarà una mica més, però bé, tot i així encara una calor bastant suportable. Avui puja un palet més. Ahir va arribar a prop dels 34 a Riba-roja d'Ebre, però va ser molt local, perquè en general els vols més alts entre 31 i 32, i avui podríem tenir el mateix. Més vols, per exemple, els 30, i com a molt, doncs, aquestes sorpreses de 33 o 34 a les zones més càlides del territori. Això ha d'anar una mica més al llarg d'aquests darrers dies del que queda d'estiu, però les matinades agradables i fresques, fins i tot, tot plegat amb molta estabilitat, amb cel serè com molt aquesta tarda algun núvol prim al nord del país.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Avui desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE, després que ho hagi fet també el líder de Vox. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, acompanyat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona, flanquejat per l'alcalde Xavier García Albiol. Una visita que posa el termòmetre a un clima preelectoral, escalfat sobretot per la crisi de Ceuta i també per la persecució judicial a l'entorn del president espanyol. L'agenda d'actes dels partits espanyols a Catalunya és tan evident que aquest cap de setmana no han passat per alt a Junts. El secretari general de la formació, Jordi Turull, creu que els líders espanyols utilitzen Catalunya per les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
1: Això és el que deia Jordi Turull enmig d'una crisi a Ceuta que previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre o no obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
4: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
1: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
5: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
1: Sobre la immigració i la multiculturalitat n'ha parlat aquesta setmana el CIDOB. Una veu autoritzada és l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michel Ignatieff, que va guanyar el Premi Princesa d'Astúries en Ciències Socials fa tot just 2 anys. Avui, en una entrevista al diari Ara, és crític amb el govern espanyol per la crisi de Ceuta i defensa que les democràcies han de tenir el control de les seves fronteres i, en paral·lel, també demana als estats vies que facilitin la immigració legal. Defensa mantenir segures les fronteres per poder garantir, diu, una societat multicultural. I avui ens despertem amb una entrevista que, després de molt temps sense fer-ne, doncs guanya un pes específic. És Carles Puigdemont, el líder de Junts, diu que si li apliquen l'amnistia, quan torni a Catalunya, es dedicarà a recórrer el país per decidir si torna o no torna a ser candidat. Ho assegura en una entrevista al diari britànic The Sunday Times.
6: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
7: to touch again, feel, smell my country.
1: Això és el que explica Carles Puigdemont en aquesta entrevista al Sunday Times, una entrevista que Puigdemont fa a mig mandat del president Salvador Illa en un moment en què les enquestes pronostiquen una davallada a les urnes en detriment de l'auge d'Aliança Catalana. Recuperar la figura de Puigdemont és evident que seria un revulsiu per Junts. També arriben justament aquestes entrevistes, aquestes converses, quan falten dos dies perquè el ple del Tribunal Constitucional comenci a deliberar aquesta setmana sobre els recursos d'empara dels dirigents del procés per aplicar-los l'amnistia, precisament. Dimarts, el TC examinarà el primer dels recursos, serà el de Jordi Turull, i amb tota probabilitat decaurà la proposta del ponent, el magistrat conservador José María Macías, que dona la raó, en aquest cas al Suprem, i rebutja aplicar l'amnistia. Això allarga encara una mica més els terminis. El TC haurà de designar un nou ponent i tot apunta que es podria resoldre en el ple del dia 6 d'octubre. Mentre el Tribunal Constitucional dirimeix sobre les causes dels líders del procés, en altres instàncies encara hi ha causes no resoltes d'altres exalts càrrecs. És el cas de Josep Maria Jové i de Lluís Salvador, en aquest cas exalts càrrecs del Departament d'Economia d'Esquerra de l'any 2017, a qui el TCJC continua negant-se a aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació perquè el magistrat considera que no s'han resolt els dubtes plantejats a Europa i manté la causa suspesa. Lluís Salvador, en declaracions a aquesta emissora, lamenta que el criteri del TCJC allargarà la causa com a mínim fins a mitjans de l'any que ve.
8: I tenien moltes oportunitats i tenien molta pista per a poder concedir-nos l'amnistia. I com passa, com ha passat habitualment, doncs s'ha aplicat un criteri molt estricte i és un criteri que és molt que ens portarà a una demora molt llarga del procediment judicial en el que estem.
1: Tot i així, Lluís Salvador confia que Europa ha resolt positivament els dubtes de fons sobre l'amnistia, encara que el magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ho entengui així, i per tant creu que és qüestió de temps que se'ls apliqui la mesura. Per cert, avui justament és 20 de setembre, fa exactament 9 anys de la detenció de Jové i de Salvador amb l'entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia per intentar aturar el referèndum de l'1 d'octubre. Mentrestant, el govern català qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, un servei, recordem-ho, que consistia a traduir del català al castellà, cosa que la traductora en qüestió no sabia fer. El Departament de Justícia diu que ja han demanat les explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei. El conseller del RAM, Ramon Espadaler, ha explicat que ja han activat el mecanisme per poder aclarir què va passar i que han enviat també un requeriment a l'empresa responsable. Espadaler també promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
9: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc i aquesta és una evidència. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. I dos anys després de la polèmica, Esquerra Republicana ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i de Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Una polèmica que va provocar que Ernest Maragall, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, trenqués el carnet del partit.
10: I per tant els comunico que acabo de formalitzar la meva baixa com a afiliat a Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Tal com ha avançat el diari Ara i han confirmat també aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó, tot i que quan va esclatar el cas ningú no en sabia res, tampoc Oriol Junqueras. L'informe final en responsabilitza els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Ni ells, ni Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Tres minuts per arribar a un quart de nou del matí. Un home que va fer de xofer de Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala la versió que li van robar el telèfon mòbil. El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador, pocs mesos després de la mort del pare, és un dels elements del cas que desperta més preguntes. La defensa d'en Dick manté que durant el viatge li van robar el mòbil, però aquest argument no ha convençut mai la jutgessa, que ho veu sospitós. Ara aquest xofer avala la versió d'en Dick i, tal com avança el diari El Nacional, ha explicat als investigadors que va acompanyar-lo a comprar un telèfon nou després del robatori. A més, les mateixes fonts asseguren que no és estrany que en Dick canviés de telèfon diverses vegades, 4 vegades, des del 2021, diu, perquè és una pràctica habitual entre els membres de la direcció de Mango. Per tant, un testimoni que apuntala la versió del mòbil robat, però caldrà veure quina credibilitat li dona la jutgessa. També serà interessant el que hagi de dir la jutgessa sobre la terapeuta Maria Júlia Luderwall i les seves pràctiques extremes, unes pràctiques que els experts cataloguen de pseudoteràpia. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado va més enllà i en aquest programa El Suplement s'ha referit a Luderwall com una gurú que buscava controlar pare i fill.
11: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru. Estimular una dependència excessiva de les persones, últimament estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
1: Això és el que explicava Miguel Perlado, interessant recuperar-lo, que a Ràdio.cat / El Suplement, ahir Miguel Perlado, acompanyat de la Maica Navarro i de l'advocat penalista Carles Monguilot, podeu recuperar aquesta conversa al Suplement. Avui, per cert, a La Vanguardia, la Maica Navarro i el Toni Muñoz, que continuen picant pedra, signen un article titulat La terapeuta que condueix fins al barranc, on fan un retrat de Luderwall i expliquen Marina Laminos que va pressionar sobre l'herència.
12: I si bé és cert que cap dels fets en què apareix no assenyala per si mateix una participació d'aquesta terapeuta en la mort d'Isaac Andic, la seva presència recurrent en les diferents trames sí que explica aquest interès de la fiscal Teresa Ioldi. Cada vegada que els investigadors refan els passos dels Andic anteriors d'aquell 14 de desembre, Luderwall irromp en escena, expliquen. La terapeuta va pressionar Isaac perquè lliurés 40 milions d'euros en vida al seu fill, després reapareix buscant barrancs per aquesta teràpia extrema i, finalment, aquest viatge també a Quito de Jonathan Andic, doncs també està relacionat amb la publicació, en aquest cas, d'un llibre sobre les denominades 7 cronologies, el mètode terapèutic creat per Luderwall. Per tot plegat, afegeixen a La Vanguardia, no són poques les fonts que interpreten que la terapeuta podria estar sent investigada en una peça secreta del jutjat de Martorell.
1: Un 8:15 del matí, a avui doble cita electoral a Alemanya, una de les quals a Berlín, on per primera vegada a la història l'alcaldia podria no anar a parar a cap dels dos grans partits, tampoc a l'extrema dreta, sinó que la favorita és la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en l'accés a l'habitatge. Ja sigui per uns o per altres, el canceller Friedrich Merz penja d'un fil. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
13: Bon dia. Especialitzada en temes com drets ciutadans o asil polític, l'any 2021, Elif Erhalb entra a l'Ajuntament de Berlín amb Die Linke. La radicalitat d'esquerres que s'atribueix al partit, ella la veu sobretot en el debat de l'habitatge. De fet, la ciutadania de Berlín, en un referèndum no vinculant, va votar majoritàriament el 2021 que s'havien de socialitzar els habitatges de les grans immobiliàries.
14: Només parlem dels grans grups immobiliaris, els que tenen més de 3.000 habitatges. El govern anterior va engegar una comissió d'experts que va arribar a la conclusió que era jurídicament viable i finançable, a banda de ser una de les millors maneres d'aconseguir habitatges assequibles.
13: Que ella, d'origen turc, tingui opcions clares per dirigir una ciutat on sempre s'han repartit el poder els conservadors de la CDU amb els socialistes de l'SPD, és tot un repte. Junt amb Cem Özdemir, el recentment escollit primer ministre de Baden-Württemberg, Elif Erhalb seria la segona persona amb arrels turques que arriba a un càrrec d'aquest nivell a Alemanya.
1: I ara ens centrem a Rússia, perquè avui també és l'últim dia de votació a les eleccions del Parlament. A les grans ciutats s'espera que sigui la jornada amb més afluència, perquè l'oposició ha cridat els seus seguidors a anar-hi avui per així donar menys marge a les autoritats per manipular els resultats. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
15: Bon dia. Els opositors demanen a la població que voti papereta en mà. Des de divendres, apoderats com la Lina del Partit Pacifista Yabloko, avisen que els col·legis electorals es mira de persuadir els ciutadans, sobretot gent gran, perquè utilitzi el vot electrònic, ja que és més fàcil de manipular.
16: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
15: Aquesta és la principal irregularitat que han denunciat els apoderats, que també han estat reprimits. Més de 1.500 no han pogut accedir als col·legis i alguns han acabat detinguts. Segons els analistes, el partit de Putin guanyarà més del 50% dels vots.
1: Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics que l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, impulsarà a la ciutat nord-americana a partir de l'any que ve. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, des de Nova York. Allà assisteix a la trobada de ciutats Urban 20, on es reuneixen fins a 35 alcaldes de les principals ciutats del món. Des de Nova York, Oriol Serra.
17: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut ocasió d'intercanviar impressions i experiències amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, al càrrec des de fa un any. Collboni ha explicat que Barcelona engegarà un projecte semblant al de Nova York, consistent en construir supermercats assequibles per a les rendes més baixes. Es farà al barri de la Marina de Barcelona el segon semestre de l'any que ve.
18: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
17: Jaume Collboni ha subratllat la importància que les ciutats s'erigeixin com a centres de poder popular i democràtic en un moment d'atac a la democràcia. Ha destacat que ciutats com Nova York i Barcelona comparteixen problemes com el preu de l'habitatge o la protecció climàtica.
1: Per cert, encara amb la mirada posada a Barcelona i les properes eleccions municipals, la CUP ha ratificat Laura Vega com a responsable, com a cap de llista d'una candidatura que també estarà integrada per comunistes i per activistes de Barcelona. Vega, actualment diputada al Parlament, diu que deixarà l'escó si és escollida a les municipals.
19: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva.
1: Per la seva banda, l'Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per aquestes municipals. Aquest dissabte s'han reunit a la Convenció Municipalista del Partit a Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit i n'han anunciat 8 de nous. Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. De tornada a la crònica internacional, el president francès Emmanuel Macron valora positivament l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump i el govern danès. El líder francès s'hi ha pronunciat en una visita a l'illa canadenca de Saint-Pierre, a l'Atlàntic Nord, on avui es reunirà també amb el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Enmig del silenci de la Unió Europea sobre l'afer Groenlàndia, Macron intenta calmar les aigües.
20: Hi ha un comunicat dels Estats Units i un altre del govern danès. Tot això ajuda a calmar la situació sobre aquesta disputa, referma la sobirania danesa i el dret internacional i ajudarà a enfortir la cooperació, que serà útil per als groenlandesos.
1: Mentrestant, Dinamarca insisteix que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que Trump hagi assegurat que l'acord concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic. En tot cas, l'entesa s'haurà de segellar la setmana que ve en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. N'anirem desgranant també els detalls, però el pacte obre un nou escenari geopolític que, per cert, dibuixa avui molt bé el John Carlin a La Vanguardia. Dos blocs nous divideixen ara el món, diu, d'una banda, el liderat per Donald Trump, en nom dels valors autoritaris que comparteixen Putin i amb Netanyahu, i de l'altra, un bloc liderat per Mark Carney, en nom dels valors democràtics que comparteix amb els europeus i com s'hauria de fer evident avui en aquesta reunió amb Macron. Aquest cap de setmana ha fet 5 anys, 5 ja, com passa el temps, de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Les colades de lava, recordem-ho, van engolir 1.200 hectàrees de terreny, van sepultar prop de 1.500 habitatges i van obligar a evacuar unes 7.000 persones de casa seva. Si bé la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que les ajudes són insuficients. És el cas de Goretti Álvarez i de Juan Fernando Pérez, dos veïns que van perdre la casa, en declaracions a 3Cat Info.
21: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
22: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
1: Fons municipals expliquen que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Els Mossos han detingut 5 persones que intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès. Els agents han detectat 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a una zona propera a les vies i durant els escorcolls han intervingut diversos objectes com eines, roba de treball i una llanterna. Als detinguts se'ls atribueix un delicte de robatori amb força i en grau de temptativa. D'altra banda, un jutjat de guàrdia de Girona ha dictat l'internament del menor de 17 anys per la violació d'una dona que havia sortit a córrer a Vidreres a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia manté oberta la investigació. I a l'Hospitalet de Llobregat han detingut un jove de només 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el mes de juliol, segur que ho recordeu. El detingut també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc al mes de maig sense víctimes. A Barcelona, manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La marxa convocada aquest migdia per la plataforma Zero Port sortirà de la confluència del Passeig de Gràcia amb Aragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume. La protesta arriba després que l'aeroport hagi entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena pels propers 5 anys i preveu injectar més de 1.700 milions d'euros al Prat, uns diners que anirien destinats a fer obres a les terminals actuals i establir mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal. Una actuació que les entitats convocants de la manifestació veuen incongruent amb els compromisos de l'administració en matèria mediambiental.
0: Els governs de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona s'han compromès a arribar a la suposada neutralitat climàtica, la qual cosa requereix dues coses molt importants: deixar d'emetre emissions de diòxid de carboni, per tant deixar de cremar combustibles fòssils, i protegir els espais naturals. I totes dues coses són impossibles si es segueix ampliant la capacitat de l'aeroport.
1: És Clàudia Custodio, membre del Zero Port. I mentrestant, els mestres i els professors acorden continuar les vagues i mobilitzacions i no descarten unir-se a altres col·lectius en lluita, com els bombers i el sector sanitari. Així ho ha explicat la seva portaveu, Mònica Rodrigo, a 3Cat Info.
2: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació.
1: Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenten que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici de curs. Els acords que es van prendre ahir es debatran les setmanes vinents amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals del mes d'octubre. I encara una altra mobilització, nova protesta contra l'especulació immobiliària a Barcelona. El sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Són 70 blocs, segons el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, que tenen com a mínim dos veïns aïllats al sindicat, afiliats al sindicat. L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha quatre pisos amb llogaters als quals no es renovarà el contracte. Una de les afectades és la Gemma Tremulles.
3: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
1: Això és el que apuntava Gemma Tremulles, tot plegat coincidint amb el retard del tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. 5 minuts per 9:15. Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa la va engegar aquest estiu la Rosita, de 95 anys, i ja ha recollit més de 60.000 signatures a change.org. Maria Costa.
23: La Rosita fa 5 mesos que està ingressada a l'hospital, tot i que el seu fill la visita sovint. La televisió li acaba fent molta companyia. Paga 25 euros cada setmana per poder-la mirar, però tot plegat li acaba afectant a la butxaca.
24: Si la tinguéssim en targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dia, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Es fa llarg, saps?
23: Admet que es va quedar sorpresa quan va veure el suport de la campanya per demanar la gratuïtat del servei. De fet, hi ha comunitats autònomes on ja ho és, com és el cas del País Valencià i Castella-La Manxa. Des del Departament de Salut es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
1: Això és el que ens explica la Maria Costa amb la història de la Rosita, ara música. Aquest és Ed Sheeran, que s'ha posicionat enmig de la polèmica per l'expulsió del raper Macklemore de la seva gira per fer declaracions pro-palestines. En un concert a Filadèlfia, el cantant britànic qualifica d'injustificable la situació a Gaza i reitera que no vol ser un músic activista, però que s'ha vist atrapat en un debat sobre la llibertat d'expressió i un dels conflictes polítics més complexos del món.
25: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
1: La xarxa s'han encarregat de recordar a Ed Sheeran que després de l'esclat de la guerra ucraïna el cantant sí que va decidir lluir-ne la bandera i expressar obertament el seu suport en diverses ocasions, és a dir, fer activisme. Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes. El cantant també ha repetit que el que ja havia dit en un comunicat a través de les seves xarxes, que ell no va decidir prescindir de Macklemore a la gira, sinó que van ser els seus promotors, i ha admès que s'han comès errors a l'hora de prendre decisions molt difícils. Aquesta que sona és Bayuca, ha fet xerrar de valent el públic del Mercat de Música Viva de Vic en una jornada multitudinària en què també han actuat Ginestar i Crim. Avui és el torn del Quimi Portet, que actuarà a casa, tancarà el festival amb un concert de grans èxits. Des de Vic, Marc Ruiz.
4: El gallec Bayuca va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Mentre projectava imatges de màscares tradicionals gallegues, dues cantaires cantaven lletres tradicionals com Mei Gallo o la cèlebre Baitu, que és una versió de Verde Gallo de la formació Leilia, cançons populars conegudíssimes a Galícia. Bayuca hi afegeix l'electrònica i el públic, amb ganes de ballar, ha fet la resta. Poc abans Ginestar han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
5: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment arriba, no?
4: Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el Mercat de Música Viva de Vic.
1: Per cert, el Quimi Portet, que prepara nou disc el 2027 després del retrobament amb l'Último de la Fila, el seu projecte en solitari que continua caminant.
6: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de constantment.
1: L'esperem amb ganes al nou disc del Quimi Portet. I ara marxem cap al cine.
7: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: Això és La Bola Negra, és en boca de tots. Aterra avui al Festival de Cine de Sant Sebastià, la pel·lícula dels Javis, que molts ja projecten entre les favorites als Oscars, intentarà mantenir l'eufòria que l'envolta des de la seva estrena a Canes. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: Els Javis venen a Donosti amb tota la trup de la pel·lícula, inclosos Penélope Cruz i alguns dels catalans de l'equip tècnic com Gris Jordana o Refri. La seva pel·lícula, però, forma part de la secció Perles i només opta el premi del públic perquè ja va entrar en competició a Canes, on, recordem-ho, es va endur el premi a la millor direcció. La que sí que opta la Concha d'Or és la catalana Cinco Minutos Más, una paranoia de bucles temporals escrita i protagonitzada per Berto Romero i que ha estat molt ben acollida. A tot això, a les últimes hores, Naomi Watts ha rebut el premi Donostia Honorífic, una actriu que ha treballat amb directors com Lynch, Cronenberg, Iñárritu o Bayona i que ara també vol donar oportunitats a directors novells, com a La esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
9: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
26: Felt compelled to be part of that story.
8: Watts ha celebrat formar part d'un mitjà al cinema que ha dit pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells.
1: Un minut de passa de 2:15 del matí, de seguida els esports, amb aquest hat-trick de Rafinha, que sentirem com va emocionar la TDT. A aquesta hora, 9:15, arrenca la cursa de la Mercè. S'han inscrit 17.200 persones que han sortit des del carrer d'Aragó i que recorren diversos carrers durant 10 quilòmetres fins a arribar a la plaça de Catalunya. El recorregut, de fet, repeteix el disseny creat per la cursa de l'any passat. Per tant, atenció si us heu de moure per Barcelona, perquè la cursa afecta diverses línies d'autobús que modificaran el recorregut o limitaran el servei. També quedaran anul·lades temporalment les estacions de bicing situades dins de l'àmbit del recorregut. 1-3 al camp del Sevilla, hat-trick de Rafinha, i espera avui a veure com l'Atlètic de Madrid i el Madrid es deixen punts en aquest derbi al Metropolitano. De seguida, pausa i els esports.
27: El suplement, amb Roger Escapa.
28: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
27: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
10: Com et dius?
11: Ferran Adrià.
10: Quina és la teva experiència com a cuiner?
11: Has estat a alguna escola?
10: Has tingut algun mestre?
11: Això és una altra lliga.
10: Això són dos estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Prendreu tots mal.
12: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
16: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
15: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
17: És una fàbrica constant de desigualtat.
18: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
12: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, aquí.
30: Usted promete, Manu.
29: Claro, creo. Arranca la transición. Comienza a quitar. Esta es la jugada que puede definir todo. Necesita una oferta ganadora.
30: Voy a comprar, Manu.
29: A ver, puede. ¡Va! ¡Gol! ¡24 horas!
30: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
29: Venga.
31: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cercle i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fer.

0: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: igual de Rafinha, al interior de la ratalla. Xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gols d'amor, senzills i tendres, com els que fa Rafinha. El nou, nou.
1: El Barça és més líder després de guanyar el camp del Sevilla.
0: La controla Lamine Yamal, prova d'endur-se la mitja volta. Encara la pilota li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada, Rafinha pica.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Triomf per 1-3 en remuntada.
0: Té la pilota Lamine Yamal davant d'ell, Rafinha li fa la passada, Rafinha ha trencat el fora de joc, Rafinha, Rafinha, Rafinha.
2: Hat-trick
0: de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para, no para, no para, no para.
1: Hat-trick del capità blaugrana de Rafinha. Rafinha lidera la setena victòria consecutiva dels blaugranes de la Lliga, que arriben a l'aturada per seleccions de la millor manera possible. Roger Nau.
3: Després de certificar un ple de victòries, espectacular, 7 de 7, 21 punts de 21 possibles, Rafinha a la primera part va igualar el gol inicial de Fofana i a la segona, ja amb domini absolut del Barça, va fer dos gols més per rubricar aquest 1-3 definitiu.
1: Realment els números del Barça i de Rafinha són espectaculars.
3: El Barça guanya tot i el 9-9 blaugrana ja suma 12 gols a la Lliga, 14 comptant la Champions, una efectivitat que ha lluat el tècnic Hansi Flick.
4: We know the quality of Rafinha and...
5: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
4: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision from the coaches.
1: La segona part va ser espectacular, però Flick, tot i la victòria, va ser bastant crític amb la primera part de l'equip.
4: Was a difficult game, especially in the first half.
5: Ha estat un partit molt difícil a la primera part. Hem perdut moltes pilotes i no estàvem al nostre nivell. Havíem de millorar...

0: una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy muy buena.
1: Livakovic finalment va ser el porter titular i va debutar com a blaugrana. La nota negativa, la lesió de Christiansen, substituït a la segona part. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular.
2: Una llàstima perquè ho estava fent molt bé Christiansen i se'l veia desolat a la banqueta. Molts vam començar a respirar tranquils quan vam veure Livakovic a l'onze inicial. Abans de jugar al camp del Sevilla, el Barça va celebrar l'assemblea de compromissaris.
1: Els socis van aprovar tots els punts sotmesos a votació, també l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important, llum verd del crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Abans Joan Laporta envia un missatge al Madrid.
3: És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: A tot això, en el més pur estil Laporta, Deco davant dels socis també va fer aquest anunci.
4: Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años, va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Espar.
1: El director esportiu del Barça confirma que Rafinha serà blaugrana fins al 2030 i també avança les renovacions de Bernal i Espar fins al 31 i al 30 respectivament. Deco assegura que aquest estiu han reforçat bé l'equip per poder-ho guanyar tot.
2: A partir de les 9, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Orriols i Marta Monforte, i sumarem també una estona al Jordi Puntí, el nostre home Barça, que torna al suplement. Ahir va jugar el Barça, avui serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano.
1: Atlètic de Madrid-Real Madrid, a 4:15, ho seguirem al Tot Gira, 1-2, un equip, o tots dos, deixaran escapar punts, ara sí, el Madrid ara mateix és segon, a 6 punts del Barça, i l'Atlètic quart, a 8 dels blaugranes.
2: De moment, abans del partit, nou lament de José Mourinho.
1: Ara el tècnic del Madrid protesta per la imatge pública que, segons ell, té el club blanc.
5: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí, en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
2: T'he de confessar que estic veient a Netflix el documental que li han fet a Mourinho i malgrat ser un documental en què jo crec que ell hi ha participat perquè li fan un rentat d'imatge, és impossible que aquest personatge, malgrat intentar adornar-lo, et caigui bé. Vull dir que no... A més, ja no és l'etapa madrilenya, eh? Veus com primer va guanyar la Champions, crec que era amb el Porto, després se'n van al Chelsea, que també la cavalia a la Premier va ser bastant divertit, Inter de Milà, i després hi ha tota la història del Madrid que ens la sabem de memòria. Altres marcadors de la jornada.
1: Jugats ahir, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic Club 0, Alavés 0 i Celta 5, Racing 0. Avui es tancarà la setena jornada amb el derbi madrileny i 3 partits més. Deportivo Betis, Villarreal, Llevant i València, Real Societat.
2: A la segona divisió, victòria del Girona.
1: Al camp del Cádiz, per 1-2, Benat i Carles Pérez van fer els gols del Girona, que ha dormit instal·lat a la zona de playoff. Avui, a les 2 del migdia, juga el Sabadell, els arlequinats reben l'Oviedo a la Nova Creu Alta.
2: A la Liga F, Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1.
1: És la primera victòria de la temporada de les blanquiblaves. També va jugar el Badalona. Va empatar 0 contra la Reial Societat. Van jugar amb una futbolista menys durant una hora.
2: Dos títols històrics pel motocross català.
1: Dos campionats del món, de Daniela Guillén i de Guillem Ferrés. La pilot de Blanes de Gas-Gas ha proclamat campiona en categoria femenina després de guanyar a Darwin, Austràlia, la segona cursa, l'última de la prova de la temporada. També ha aconseguit el títol Guillem Ferrés, com diem, de triomf. El pilot de Balsareny n'ha tingut prou, sent segon avui a la primera cursa del dia.
2: En bàsquet, final catalana de la Supercopa CB.
1: La jugaran aquesta tarda a les 6 a Joventut i al Barça, a les 7 a l'Olímpic de Badalona, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la penya va superar el Baskonia i els blaugrana van eliminar el València.
2: Només d'un punt, vull dir que va anar molt ajustada la cosa i per tant final catalana, contra pronòstic segurament, perquè pocs donaven tant que la penya eliminaria el Baskonia com que el Barça, un Barça ple de novetats, es podria imposar al València, que recordem és el campió de la Lliga ACB. Marc Márquez sortirà segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: La cursa llarga començarà a les 2, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La pole ha estat per Jorge Martín, que torna a ser líder del Mundial en solitari després de guanyar ahir la cursa sprint. Márquez va ser segon.
2: Joan Anton Català, bon dia de nou.
6: Bon dia de nou.
2: Com veurem la Lluna aquesta setmana?
6: Ara la veiem creixent i, de fet, serà plena dissabte vinent, dia 26, i, a més, se situarà visualment molt a prop del planeta Saturn. I dimarts vinent ja ens trobarem a la tardor, Roger, exactament quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada.
2: Aquí no.

0: ha sortit el sol avui a Ribes de Freser, al Ripollès?
1: A les 7:35.
0: I a quina hora es pondrà?
1: 19:52.
0: Salut, Joan Anton.
1: Igualment.
0: Temperatura a Ribes de Freser. Jofre Genoé, bon dia.
2: Bon dia i bona hora, i aquesta pausa.
0: Perquè sempre he de pensar mentalment si tinc el Jofre o tinc l'Enric.
2: Va mesos.
0: Va mesos ja, però és a dir, com que sou com la mateixa persona per mi.
2: No, ets l'únic que et passa això, eh?
0: I no em vull equivocar.
2: Ell és el guapo i l'intel·ligent i jo no.
0: No és veritat, això. No és veritat, perquè tots dos sou guapos i tots dos sou molt intel·ligents, has vist? Quina manera de arreglar.
2: Clar, buscar alguna excusa de diferència, perquè... Clar.
0: No, però o sigui, físicament, clar que us distingeixo, però el nom és aquell moment de bloqueig que tinc de que avui que hi ha el Jofre o hi ha l'Enric.
2: Doncs no, i la veu segurament també és diferent, però molta gent ens confon, eh?
0: No, per pauses dramàtiques com la que he fet jo, les que fa l'Enric, eh? Això també ho té l'Enric, eh? Que a vegades, sí. quan acaba, sempre acaba, dius, mira, ja està, i pam, hi ha una cueta pel darrere.
2: M'estàs dient que t'agrada més l'Enric?
0: No, és que és més inquietant, l'Enric sí que ho té, que és més inquietant. Bé, escolta'm, estem parlant d'altres històries perquè el temps és plàcid avui, eh?
2: Sí. Deies la temperatura de Ribes de Freser, la mateixa que ahir, 8.5, i la màxima hi va arribar a prop gairebé dels 22, això variarà poc. De fet, estem en les darreres hores d'aquest estiu, que ha sigut històric, en quant a una calor que la veritat ha sigut força insuportable. Per sort, ara ja ens dirigim al final d'aquesta estació i ho fem amb unes temperatures bastant normalitzades, amb un ambient d'estiu, però de setembre. I això continuarà així, malgrat que el termòmetre pot pujar una mica. Sobretot l'ambient diurn es farà una mica més calorós entre avui, demà i demà passat, amb molt estirar valors a les zones més càlides a prop dels 33 o 34. I a la resta, doncs, més valors de 30, amb un ambient completament assolellat. Potser alguns núvols prims aquesta tarda al nord del país, però no s'entreveuen canvis ben bé fins a finals de la setmana que ve.
0: Fantàstic, gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. De totes les taules de multiplicar, quina és la que us va costar més a vosaltres dos?
3: La del 23.
0: La del 23. 23 per 5? Vinga, ràpid.
3: Bueno, és que no vull cagar en directe.
0: 115. 23 per 9? Ion?
4: 207.
3: Deixa'm estar, escapa.
0: 207. El Toni sempre ha estat un superdotat.
3: El Toni és el rei.
5: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet, pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra, com un pretzel. Això s'ha d'acabar.
6: Mansplaining és quan un home normalment explica a una dona alguna cosa que ell pressuposa que la dona no sap.
0: Deixa'm que això es fa així, o que t'explicaré això com va.
7: Per exemple, un senyor que visita un celler i li explica a l'enòloga com es fa el vi.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 20 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Carles Puigdemont.
1: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya. Però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
2: És el... Ara sí, és el que ha dit el líder de Junts en una entrevista aquest diumenge al diari britànic The Sunday Times. Si el Suprem li aplica l'amnistia, promet escoltar el territori per decidir si ha de ser candidat. L'entrevista arriba la setmana que ell ha fet balanç de meitat de legislatura i en un moment en què les enquestes no són gaire favorables a Junts.
0: Ramon Espadaler.
3: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc.
2: El conseller de Justícia qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona i assegura que hi posaran remei per garantir que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el número 2.
2: Àngels, que ha trigat Esquerra a resoldre l'origen del cas dels cartells de l'Alzheimer amb la cara de Pasqual Maragall, el partit conclou que els cartells van sortir de dins de la formació i demana perdó.
0: 60.000.
2: Signatures, les que ha aconseguit la Rosita de 95 anys a través de Change.org perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. Fa mesos que està ingressada.
0: 17.200.
2: Els corredors inscrits a la cursa de la Mercè, que acaba d'arrencar a 8:45, la sortida ha estat al carrer Agó i recorrerà diversos carrers durant 10 quilòmetres fins a arribar a la plaça de Catalunya.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 20 de setembre, en aquest cas del 2005, el president del PP d'aleshores, Mariano Rajoy, va passar pel matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas. Va ser l'endemà d'un acte a Catalunya on es va mostrar contrari a l'OPA de gas natural sobre Endesa, un dels temes candents d'aquell moment.
4: Bé, enmig d'una expectació periodística considerable, ens acompanya el president del PP, Mariano Rajoy. Don Mariano, bon dia, buenos días.
5: Bon dia, buenos días.
4: Y bienvenido a Cataluña Radio. Le agradecemos infinitamente que haya querido dormir en Barcelona para estar esta mañana con los oyentes de este programa. Sobre todo después de, supongo que se ha visto, y es usted la estrella de todas las portadas.
5: Bueno, hablan de mí. No sé si eso significa que soy la estrella, desde luego hablan de mí.
4: La estrella, o, bueno, en algunos casos no sé si el estrellado, pero en cualquier caso...
5: Por eso le digo.
4: Ya.
0: Toma. La reforma de l'Estatut també va planar sobre la conversa i Rajoy va parafrasejar Jordi Pujol per escapolir-se d'algunes de les preguntes del Bassas.
4: ¿Qué pasa? ¿Que a veces esta plana son intocables?
5: Oiga, ¿y no dijo usted que lo bueno era hablar del futuro?
4: No, no, lo dijo usted.
5: ¿Eh? Pero a usted le pareció bien. ¿Eh?
4: Entonces no, tenemos... Dije que la frase es fortuna, yo no...
5: Eso ya es, ¿cómo era aquello de no toca que no decían? Pues yo me apunto a eso.
0: Bueno. Gran document. Mariano Rajoy va ser líder de l'oposició fins l'any 2011. Després d'aquella etapa tan crispada, Rajoy es va convertir el 20 de desembre del 2011 en nou president del govern espanyol. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, com per oblidar-ho. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'una marisqueria de Santiago, des de la seu d'Endesa o des d'un supermercat on el vostre fill us demanarà unos chuches, però li respondreu que això avui no toca.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, als diaris, la sotscap de política, la Mireia Esteve, que fixa la mirada a les eleccions generals i concretament a la candidatura de Podem, quan fa tot just una setmana que Irene Montero va obrir la porta a presentar-se a unes primàries obertes de tot l'espai a l'esquerra del PSOE.
7: Sí, per tant, els dubtes giren ara al voltant d'aquesta possible llista unitària. Cal demanar-se si l'oferta d'una candidatura conjunta és sincera, ho analitza l'ara Mireia Esteve. Des de Sumar, diu, consideren una bona notícia que Podem s'obri aquesta llista i segurament ara no estiguin en posició de vetar ningú, com sí que ho van fer l'any 2024 amb la llavors ministra d'Igualtat. Podem és ara qui marca el pas, però, en tot cas, cal estar atents a què passi d'aquí al mes d'octubre, termini que s'ha marcat Sumar per anunciar el nom de qui lideri una candidatura amb, com a mínim, Comuns, Més Madrid i també Esquerra Unida i amb la incògnita, per tant, de Podem i amb el taló de fons de les enquestes del CIS que apunten que aquest espai s'enfonsa per darrere de Vox amb un 5,7% d'intenció de vot.
0: També el diari Ara, el Toni Soler exigeix un pla, un full de ruta, diu, que garanteixi que els sacrificis a casa nostra es compensaran amb un reforçament de l'estat del benestar la seguretat col·lectiva i la cohesió social i cultural.
7: Sí, demana un full de ruta per als gestors del present, perquè sí, tenim acords marc per al futur de l'educació, tenim l'agenda 2030 i el pla de la Unió Europea contra el canvi climàtic, però ni tan sols cal que els tecnofeixistes destinin esforços a intentar-lo desacreditar, perquè els governs nacionals i les conjuntures imprevistes ja s'encarreguen de fer-los naufragar. Tenim plans nacionals per la llengua, per la cultura, la salut mental, la indústria, també per la societat del coneixement i no sé quantes matèries més, enumera Soler. El problema és que la inestabilitat crònica dels governs i sobretot el desacord fonamental entre sobiranistes i autonomistes ens impedeix d'aplicar receptes realistes. Per tot això, acaba aquest article, les administracions hauran de fer un esforç ingent per recordar que compartim vehicle, viatge i destí per evitar que el principi de solidaritat quedi enterrat pel nihilisme del campi qui pugui.
0: A La Vanguardia, Lola García fa una lectura d'aquest desembarcament avui a Catalunya de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
7: Després que ho fes, recordem també Santiago Abascal, tant de passeig per Catalunya no és casualitat, diu. Només cal mirar les xifres. El 2023 Sánchez va obtenir a Catalunya ni més ni menys que el 34% dels vots, mentre que Feijóo es va quedar en el 13%, una distància, per tant, clau de cara a les properes generals, perquè reduir aquest marge pot ser el desllorigador per a Feijóo. Però Sánchez no ho tindrà fàcil perquè els arguments que li van donar aquest lideratge català el 2023, el missatge bàsicament de normalització política, ja es comencen a desgastar i no hi ha cap atractiu que el substitueixi, en part també per la resistència dels jutges a aplicar l'amnistia. En aquest context, Vox va de pesca per caladors proclius del PSC i els d'Abascal s'aprofiten del discurs d'aliança contra els immigrants, mentre que el PP farà bandera de la baixada d'impostos. Per tant, Feijóo i Abascal, que no es trepitgen el terreny, acaba a Catalunya.
0: El Washington Post, Albert Postils, recullen el cas d'un excursionista que va estar 11 dies demanant ajuda a la intempèrie i bevent aigua estancada d'un aiguamoll per sobreviure.
8: Es tracta de Craig Berg, un enginyer jubilat de 70 anys que a finals d'agost va començar una travessia d'una setmana a l'illa Royal, una illa que forma part dels Grans Llacs, a la frontera entre els Estats Units i el Canadà. Era un excursionista experimentat, portava un any preparant el viatge, però el quart dia es va desviar d'un camí mal senyalitzat i va acabar caient en un pantà. Va quedar tot xop, la roba, la motxilla i el menjar, i va perdre el telèfon. Els següents 11 dies se'ls va passar demanant ajuda, sobrevivint a base de menjar liofilitzat i bevent, en paraules seves, l'aigua més repugnant que un es pot imaginar. I és que el senyor Berg va estar bevent de tolls d'aigua estancada i en una ocasió fins i tot va acabar en un aiguamoll fins que va acumular prou aigua de color marró i se la van passar. La història, malgrat tot, té final feliç. Passats aquests 11 dies, va aparèixer del no-res dos homes en caiac que havien sortit a veure ants i van avisar els serveis d'emergència i un helicòpter va acudir el seu rescat.
0: Déu-n'hi-do, quina història. Avui els diaris esportius, les portades són evidentment per Rafinha, després d'aquest hat-trick al camp del Sevilla.
8: El segon consecutiu que s'apunta al brasiler, aquí Mundo Deportivo ja compara amb Pelé i fa referència al titular, o rei, acompanyat d'una imatge de Rafinha abraçant-se amb el seu millor soci, Lamine Yamal, autor de dues assistències. A l'esport són més prosaics i parlen de Super Rafinha, il·lustrat també amb una celebració amb el geni de Rocafonda. A Madrid també es fan analogis cap a Rafinha, però el tema de portada és el derbi madrileny d'aquesta tarda. Què hi ha de nou? Es pregunta el Marca, acompanyat d'una foto de Mourinho i Simeone quan es van enfrontar en la primera etapa del portuguès al Madrid. I a l'AS, referit també als entrenadors, titulen Companys de guerra. Simeone assegura ser un admirador de Mourinho i Mourinho diu que quan li van proposar de parlar al documental del Xolo no s'ho va pensar ni un minut.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
5: Todavía puedes decir, Konaté y Mbappé y el Malicius son extranjeros, aunque Vinicius casi nació aquí. Bueno, aquel que conocimos como Vinicius. Yo veo ya un tío que es un negro gordo, con una mandíbula enorme, y ese no es Malicius, pero sí es.

0: So are you ever afraid on screen or off?
1: I mean, it's like there's stuff where you want to feel that. You want to feel that uncertainty.
0: Yeah.
1: You know, fear is like things of the unknown, but I'm not afraid to feel afraid.
0: Yeah.
1: I'm not afraid to feel afraid.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Avui el suplement.
4: De seguida obrim tertúlia al suplement amb l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriol. Saludarem també el Jordi Puntí, el nostre home Barça. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, el Leon Sindreu i el politòleg Toni Rodon. I després...
5: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor!
4: Avui al suplement, Pep Borrell és un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, de les seves conferències i de les xarxes socials. En un moment de tanta parella oberta i de tanta varietat, avui el Pep Borrell reivindicant la vida una mica monacal. A les 11, cartes a l'Empar, el nou espai al suplement d'Empar Moliner, on respon les cartes que envieu vosaltres, els oients. Just després, les Amigues de les Arts, amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. I acabarem, com sempre, amb l'eclipsi del suplement. Avui ens visita l'actor Carles Francino. Carles Francino Júnior, el fill de Carles Francino Sènior, que és el company periodista de la cadena SER. Acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. I just abans de les 9 és el moment aquesta temporada dels enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I la més original de totes s'emporta un xec regal de 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. Avui l'enigma diu així.
6: Enigmes criminals. Un jove ben plantat era a casa engalanant-se. Tenia una cita. Sempre havia estat un noi molt presumit, però aquesta vegada s'ho va prendre massa a la valenta i la cita no es va arribar a produir mai. Què ha passat?
2: El suplement amb Roger Escapa.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
10: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
11: Viladrau.
10: Isona.
11: Salou.
10: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
11: Només en quedaran 50. Torna,
12: Soc i Seré. Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
14: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'ONCE, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
15: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
16: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
2: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant.
17: Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
18: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
17: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
4: Són les 9.
19: Viu la ràdio.
16: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

amors impossible per on altres l'han pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars d'aquest amor conegut.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Et portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records. I sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món i sense adonar-me'n jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites. Música.
0: 104.6 FM.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, il·lusiona't.

no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així.

sèrie és el teu cap. Tu la protagonitzes i està genial. Vols la teva estatueta i t'està esperant. Només has de veure que ets un diamant. Tothom té amor, tothom vol ser fort. Planta una llavor i canta una cançó. Jo admiro els ulls i ja no tenim por. El que estem buscant es diu amor. Tothom té amor,

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

tants Romeus, tantes Julietes, tantes promeses sense final. Vaig tocant de peus a terra, no deixo que el cap vagi embalat. No sóc teu ni tu

Molt benvinguts. Molt benvinguts sieu en l'espai de les recordances musicals, en el passat amb les seves músiques. L'espai que amb molt de gust us ofereix el col·leccionista de discos antics, un servidor Josep Pons. En els aparells del comandament del so, allà el César Escobedo. I una salutació a les diferents emissores que també emeten aquest programa.

En primer lloc, recordarem i escoltarem a l'orquestra d'en Clarence Williams. Aquest senyor era pianista, cantant i també director d'orquestra i compositor. En els Estats Units d'Amèrica del Nord, en la dècada dels anys 40 i part dels 50. I ara el portaré amb una melodia que es titula Mirant el rellotge.

M'està amb l'orquestra d'en Clarence Williams mirant el rellotge i ara mirant-ho al mar, el gran èxit del Jorge Sepúlveda. El gran èxit el va gravar a 1949 i era peça obligada en les emissores que llavors feien molt de discos dedicats i sol·licitats. I un d'ells, el Mirando al Mar, tenia moltes peticions. El compositor era García de Haro. I ara el recordarem en la versió que va fer el Jorge Sepúlveda.

0: cuando yo esté mirando al mar.
1: I ara anirem en el món de la zarzuela. Vindrà un fragment de la zarzuela va del Manojo de Rosas, d'en Pablo Sorozábal, que aquest senyor, la seva muller, era l'Enriqueta Serrano, que també era una tipa còmica, que en el decurs del programa, pues, si cap, posarem un disco d'ella. Doncs ara vindrà el Marco Redondo i la Maria Teresa Planes i el duet de la finestra, o duo de la ventana.

un cantant canari, en Juan Pubido. Aquest senyor havia gravat molt de discos i també havia fet moltes gires per a l'Amèrica Llatina. I ara portaré una melodia que era Besos i Cerezas, que es va presentar en una revista musical de Paral·lel amb el títol de Petons i Cireres. Després van fer una traducció en la revista musical Kiss Me.

0: El Pepe Denis, aquí amb el seu conjunt i, a més, amb el conjunt d'en Mario Vilar. El títol, Palabras de Mujer, a un gran èxit del compositor mexicà Agustín Lara. Palabras de Mujer, que ho van gravar molts intèrprets, i entre ells els de Pepe Denis, que ara recordarem i escoltarem aquest tema.
1: Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedo, tan quedo como nunca. La quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando.

0: hasta la eternidad seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallará, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo.
1: Vindrà amb l'orquestra James Hall Kemp, un saxofonista i clarinetista molt famós en el seu temps, i el títol és Dia de Boira a Londres, que en allà doncs, hi ha bastanta boira, d'aquí ve aquest títol. La boira ha estat provocat accidents, s'ha d'anar molt en compte.

I ara anirem en el món de l'òpera. Un fragment de l'òpera Il Trovatore del Giuseppe Verdi, el famós compositor d'òperes. I aquí vindrà la figura d'en Bruno Carmesi amb un fragment que es titula Alerta, alerta.

I després del món de l'òpera anirem en el món de la revista musical. La Vedet Valenciana, aquesta que la ve, que quan es va retirar de l'espectacle, diguem, de revisterio, va anar a ser una figura en el teatre, també. I, però ara jo la porto en la seva època de vedet, de revista. I un dels seus grans èxits era una revista que es titulava Ay, Chico. I ara portarem el tema principal d'aquesta revista musical.

germanes Foeta, les filles del famós tenor Foeta, que havien fet un conjunt de dues veus, feien dos duets, es deia Èlia i Paloma Foeta. I un dels seus èxits va ser una marxinya amb el títol del Xacatxà del tren. Ara que estan d'actualitats els trens que no arriben a l'hora, doncs potser darem una mica d'ànimus. Vinga, anem cap al Xacatxà del tren.

Ara vindrà el tarragoní Raül Abril. En realitat es deia Juncosa Penedès i es va posar el nom artístic de Raül Abril, Josep Maria Juncosa Penedès, que tenia un germà que també era Juncosa Penedès, que feia els guions del Nen Maginet de Tarragona, el Nen Maginet que no sabia multiplicar. Doncs un dels germans d'aquest guionista era el vocalista Raül Abril i un altre germà era un sacerdot que interpretava l'orgue en la catedral de Tarragona. Doncs el Raül Abril cantant, acompanyat de les veus vocals de la germana Rússia, amb una melodia molt famosa en el seu temps, Mi Caravana, que era, es presentava com Focs Cigan, o sigui que vol dir focs d'ambients hongaresos, que eren, hi havia hongaresos que eren molt itinerants.

una cantant de moda en els anys 40 que ja queda molt lluny, que era la Isa Pereira. En el seu temps va gravar moltes melodies i entre aquestes melodies que va gravar, que jo en tinc moltes, he triat la melodia de La Bamba, que era una melodia originària de Mèxic, sinó que aquí van fer una adaptació.

Passarem a recordar seguidament l'orquestra del Ramon Evaristo. Ramon Evaristo i la seva orquestra, que jo havia conegut quan amb la seva orquestra el contractaven per festes majors i era molt popular en el seu temps. I ara vindrà l'orquestra d'en Ramon Evaristo amb un pasdoble torero, dedicat a un torero famós mexicà que quan venia de Mèxic, que es deia Carlos Arruza, i quan venia de Mèxic eren famosos els seus mano a mano, amb el Manovete també famós en aquell temps. Doncs aquí el cantant és el Raúl Roqueta, que jo parlant amb en Ramon Evaristo em va dir que el Raúl Roqueta havia anat a l'Amèrica del Sud, i ja no havia sabut ja mai res més. Doncs ara sentirem la seva veu.

La noia hot dels anys 40, la Rina Celi. La Rina Celi amb la seva orquestra, que el títol d'aquest curiós disc és un raït musical, o sigui que va fent incursions en els gustos musicals dels diferents països. Aquesta gravació és de 1948. Doncs la Rina Celi.

I fins aquí l'espai de les recordances musicals, que amb molt de gust us ofereix un servidor col·leccionista de discos, Josep Pons. En els aparells del comandament del so hi ha hagut el César Escobedo. I fins a la propera, que es tornarem a retrobar amb noves cançons, però hi ha gravacions antigues. Fins aleshores, adeu-siau i que us vagi bé.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 147 del Maresmejant. Sigueu tots molt benvinguts. Com ja sabeu, doncs ho hem explicat més d'una vegada, nosaltres gravem el programa d'una setmana per l'altra. Doncs, dit això, escric aquesta entrada al programa el divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, dia en què a cada poble de la nostra terra, normalment en un lloc emblemàtic, fem una ofrena de flors. Els que tenen el monument a Rafael de Casanovas ho fan allà, i els que no, en un lloc escollit o més adient per l'ofrena floral. Es depositen les flors. Alguns fan un discurs abrandat parlant del nostre país i de la commemoració del fet de l'11 de setembre de 1714. I es canten els segadors, i ja està, i cap a casa. Però no es volia parlar d'això, que també hi ha més coses. Resulta que avui fa 25 anys que va haver un atemptat terrorista a les Torres Bessones als Estats Units d'Amèrica, un atemptat al cor dels americans, Nova York, on hi varen morir més de 3.000 persones. Les televisions hi han fet programes especials, les ràdios també, tothom ha alterat les seves programacions per recordar el salvatge atemptat. Estan mirant reportatges del que va passar fa 25 anys i veient els avions enclastant-se als edificis, he començat a donar voltes a una qüestió. Fa gairebé 3 anys de la gran matança de Gaza. I en aquest cas no han estat 3.000 morts, no? De moment, i que se sàpiga, crec que ja van per als 40.000. Llavors, per quan una programació especial a les televisions i a les ràdios generalistes? O és que uns morts i altres no són iguals? Persones humanes mortes per uns terroristes que aquests portaven turbant i els altres terroristes són morts per terroristes que porten uniformes militars. Vivim en un món en què les lleis, les informacions, en resum, les formes de vida ens venen dictades per una mena de persones amb vestit, corbata i alguns fins i tot barret, que en nom nostre fan i desfan de les atrocitats més grosses. I el més greu és que ho paguem o ho paguen ells amb els nostres diners, eh? I el més greu de tot és que aquests personatges els hem votat. O millor dit, ens creiem que els hem votat, perquè moltes vegades els que hem votat nosaltres tenen uns cordillets darrere que els fan moure com el que són, unes titelles. Podem parlar de Ceuta, podem parlar de Melilla, però llavors afegim-hi l'equació aquí. Gibraltar també, eh? Que això els agrada molt als espanyols i resulta que no entenen perquè un dia com avui demanem una Catalunya lliure. Diuen que la història l'escriuen sempre els guanyadors. Sí, però crec que a aquesta frase li falta un tros. La història l'escriuen sempre els guanyadors i els que tenen peles, que en resum són els que sempre guanyen, ja sigui per un costat o per l'altre. Una diada nacional més, i cada vegada, almenys al meu poble, sembla que sigui un dia de festa normal i corrent. Què és la festa de la diada nacional? Res a commemorar? Doncs no. Hem de celebrar que vivim en un país amb cultura pròpia, amb llengua pròpia i amb un tarannà propi, amb mancances, sí, però valorem el que tenim. Ensenyament, en lluita, sí, però ensenyament. Valorem el que tenim. Sanitat, amb cues, sí, però sanitat. Resulta que molts espanyols volen vindre a currar-se aquí. Per alguna cosa deu ser. Som els únics que sabem i ens creiem que som un país i que
podem solucionar els nostres problemes tots sols. No com altres que quan plou o quan fa calor o quan tenen un problema volen que el govern central els solucioni el marrón. I podria posar-vos exemples, però m'allargaria massa. Emprant paraules d'un antic president de la Generalitat, és català qui viu i treballa a Catalunya i el més important, i vol ser-ho. La Constitució espanyola a la que nos hemos dado entre todos diu que Catalunya és una nacionalitat. Doncs això. Avui hem de cridar fort, visca Catalunya, però lliure.

0: Arribats en aquest punt, encetem l'agenda cultural del Maresme, però abans deixeu-me que us presenti aquí, tinc aquí la taula. En primer lloc, Doña Virtudes, que la setmana passada ens va fer, el salt.
1: Sí, per ser de cumpleaños. Está también, pero fíjese, he venido antes.
0: Però resulta que després de les vacances, el primer programa, ella no hi és.
1: Claro, porque era muy importante. Pero
0: es l'estrella, es l'estrella.
1: Bueno, eso también, hay que valerse.
0: I també tenim ja aquí, sentats a la taula amb nosaltres, el Josep Maria Cors. Josep Maria, benvingut.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs,
1: escolta, Moreno ha venido, ¿eh?
0: Sí.
1: Él sí que ha estado de vacaciones.
2: Sí, fent... Treballant d'avi.
1: Ai, que bonic.
0: Treballant d'avi. Doña Virtudes, també, eh?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, bueno, ya hablaremos.
0: Ah, bueno, ja en parlarem. Les vacances bé, Doña Virtudes? Les vacances bé?
1: Sí, sí. He estado muy relajada, muy zen. O sea,
0: ¿molt què?
1: Muy zen, muy relajada. He hecho lo mínimo, porque hacía una calor que era mortal. Pero mortal.
0: M'han dit, i a veure, algun ocellet m'ha dit que aquest any intentaríem fer els programes en català.
1: Ah, si quiere, ya vi... Que fui a ver a los castells,
0: a veure castells.
1: Sí, digo, este año no puede ser, tengo que ir, sea como sea.
0: Va sortir la televisió,
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, el día antes de irme de vacaciones...
0: I a quins castells van a veure?
1: Uy, unos que van de verde. No sé.
0: Eran
1: importantes, ¿eh? Porque había un rebombori, eran fiestas de Gràcia.
0: Si anaven de verd,
1: els
0: de Vilafranca.
1: Aquests, muy chulo, eh? M'encantó, y las pelas como escarpias. ¡Ay, qué bonito!
0: I quins castells van veure que fer?
1: ¿Qué?
0: Quins castells van fer?
1: No sé, ni idea. Yo ya sabe que yo de castells tengo muchas buenas intenciones, pero no tengo ni idea. Pero fue bestial.
0: Hem guanyat una cosa.
1: ¿Qué ha ido?
0: La temporada passada deia los castellets.
1: Sí.
0: Ara ja diu castells.
1: Hombre, es que son palabras mayores, eh? Hay que verlo. Es una cosa que hay que ir y verlas en directo.
0: Al costat, quan portem tres temporades,
1: Bueno, pero ahora soy fan, eh? Aférrima.
0: Sí. Bueno.
1: Yo con los nombres, como tienen esos nombres tan chulos todos, pero estos eran normalitos de nombre, ¿verdad?
0: Els castellers de Vilafranca.
1: Claro, son normalitos, pero hay nombres...
0: La camisa verda, però a més són de top, són dels millors que hi ha.
1: És que tengo una suerte.
0: No són els millors, ells ho pensen, però són dels de dalt de tot.
1: Hombre, son buenos, eh? Los niños, impresionante. Además, tuve...
0: Los niños, a ver,
1: la canalla.
0: La canalla.
1: Y tuve la oportunidad
0: de pujar,
1: de estar allí y no pude. Porque tenía los pies destrozados de tanto caminar viendo las fiestas de Gracia, que fueron espectaculares. Pero pidieron al público que quien quisiera, y me quedé con las ganas, ¿eh? Te lo digo yo, el próximo año voy a ir otra vez.
0: ¿Y pujará usted a la
1: enseñanza? No, arriba no. Eso se lo dejo a la juventud.
0: Vale. Doncs què us sembla? Comencem per la gent del Maresme.
1: Pues sí.
0: Sí? Doncs mireu, demà dissabte, dia 19 de setembre de 2026, festes del barri del Rengle de Mataró.
1: Oh.
0: Festes i tradicions. A les 11, benvinguda i recepció de les famílies i lliurament del passaport mariner.
1: Hola.
0: Hi ha un fotocall per qui es vulgui anar fotografiant. A un quart de 12, obertura d'activitats, biblioteca i espai de contacontes.
1: Ai, que maco, no?
0: Més coses. A les 6 de la tarda, jocs en família. Pintem peixos de cartró per al nostre mar dels desitjos, que està molt bé. A 7:15, berenar. A 7:15, contacontes, un altre contacontes, però ara amb la Maria Teresa Fernández. A 8:00, sopar popular de Carmanyola. Cadascú es porta de casa el que vol. I a 9:00, cantada d'havaneres, no ens diuen qui les canta, amb ambientació musical i rifa solidària.
1: Bueno, molt maco. Bé. Molt de poble.
0: Per què no? Continuem. També demà, dia dissabte 19 de setembre, a l'Ateneu Centre Cultural de Mataró, la Margarita i el Llop, que repeteixen també el dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia.
1: Però no era Caperucita.
0: No, aquí és la Margarita. la Margarita i el lloc, Doña Virtudes, que vol que li digui.
1: Que moderno, ja l'han puesto nombre i tot.
0: Mireu, la Margarita és una nena sense pare ni mare, a la vista que viu amb la seva àvia. Envoltada de veïnes sorolloses que ni la senten ni l'escolten. A casa també hi ronda un tiet, un llop enamorat dels contes que fa guardar secrets a la Margarita a canvi de bales de colors.
1: Ui.
0: Deixem-ho aquí. Deixem-ho. I qui vulgui sàpiga més,
1: sembla un punt qui
0: vagi. La companyia és la companyia d'en Joan Martínez de la Maria Oliver. I aquest espectacle comptarà amb servei de traducció simultània en llengua de signes en català. Cosa que crec que és molt important.
1: Pues sí.
0: Més coses. A què li agradarà? Taller de rumba catalana.
1: Ole.
0: També demà dissabte, dia 19, a les 10 del matí comença el Cafè del Mar de Mataró, aquest taller de rumba catalana. Mataró és una ciutat amb una llarga tradició vinculada a la rumba catalana, un gènere popular, viu, festiu, que forma part del nostre patrimoni musical. En el marc del Dia de la Rumba, a l'exterior de l'edifici del Cafè del Mar hi haurà tallers intensius gratuïts per apropar aquest estil a tota la ciutadania i fomentar-ne la pràctica col·lectiva.
1: Està molt bé.
0: El taller va a càrrec del PTT Malla i la Georgina Blanc de l'Escola Municipal de Música de Mataró i va adreçat a persones de 12 anys i l'entrada és gratuïta.
1: Això està molt bé, que sigui gratuït. Ja sé que li interessa. Això m'agrada molt a mi, que sigui gratuït.
0: Més coses. Continuem. Diumenge, dia 20 de setembre, a partir de 11:15, els jardins de l'antic escorxador de Mataró, baldufada popular.
1: Ai, que maco! A mi m'agrada molt les baldufes.
0: Li agrada les baldufes? Sí. Doncs miri, doncs la festa inaugural del cicle Sortim en Família consta d'una jornada dedicada al món de la baldufa. Durant el matí, famílies d'infants podran gaudir d'activitats participatives, demostracions i espais de joc al voltant d'aquesta joguina tradicional. A les 6 de la tarda hi haurà l'espectacle Tot bé, de la companyia Corolles, on també és la baldufa la protagonista. I continuem. Rumba gitana catalana. Abans, a les 10 del matí, hi havia un taller de rumba. Bé, continuem. Concert vermut i taller. També dissabte 19, a 1:15, al Cafè del Mar, com abans, el concert consta d'una part teòrica en què es fa tot un recorregut per la història de la rumba catalana a través de les cançons i un taller en què s'ensenya la pràctica del ventilador. No, no em mirem aquesta cara. No és el ventilador perquè fa calor. El ventilador és la manera de tocar la guitarra. La mà va com un ventilador.
1: Com fa molta calor, encara, doncs ara ventilador va, ventilador.
0: I també s'ensenyaria en taller per ensenyar tipus de palmes, el ball i el ball de guerra. El taller és a càrrec del PTT Malla i el Christian Malla, que pels cognoms entenc que són família.
1: Mira, es diu PTT, com el llibre, ho sap tot.
0: Continuem. Llumitos, dels Estrelles de Gràcia. Qui és en Llumitos? Llumitos Pichón, membre del històric grup de rumba i catalana Estrelles de Gràcia, destaca per ser un artista carismàtic, proper i molt comunicatiu amb el públic. La seva presència a escena transmet autenticitat, alegria i el caràcter festiu propi de la rumba catalana. Doncs això serà també demà dissabte, però a les 7 de la tarda i ja no al Cafè del Mar, sinó al Port de Mataró. I per acabar, en el Port de Mataró, a partir de les 9 del vespre, Mataró Rumba All Stars. Que jo, el de la rumba i All Stars, què vols que t'hi digui?
1: És que ara tot un bolican.
0: Sí. Doncs un concert de rumba, amb motiu del Dia de la Rumba, a Mataró, amb la col·laboració de grans figures de la rumba com el Sicus Carbonell, la Yadira Ferrer i la Susi Ferrer, i, com no, Mataró Rumba All Stars. Si us agrada la rumba, ja sabeu que dissabte, tot el dia, esteu per Mataró, que ho tindreu.
1: Quina llàstima, no podré anar.
0: Truquem perquè ho suspenguin.
1: Però vostè tampoc,
0: Jo tampoc, no. Perquè estaré aquí.
1: Clar.
0: Clar.
1: Vinga. Pues que ho gravin, que volem veure tot això.
0: Continuem. Ja ens anem a l'altra setmana, diumenge 27 de setembre, a les 6 de la tarda, al Teatre del Cafè Nou, el grup mataroní Pamboli Teatre es presenta una obra en clau de clown que es diu Ring Oh Oh Ai Ai Ai.
1: Ai, mira.
0: Per què no? Per què no? Us ho he dit a les 6
1: de la tarda. És de totes les edats?
0: Sí, sí. Sí,
1: els nens,
0: sí,
1: sobretot, no?
0: Sí, sí. No.
1: En general?
0: Per totes les edats.
1: Oh, mira que bé.
0: Diu, pels nens de 5 anys i pels nens de 99.
1: Ah, doncs, a totes les edats. Sí, sí.
0: Continuem el diumenge 27, però com que és important, us ho adelantem. Cançó d'amor i de guerra. Posem-nos dret, eh?
2: Una gran sarsuela.
0: El Teatre Monumental de Mataró, entrada 25 euros a general, 23 euros a persones jubilades i socis de foment i persones aturades i estudiants, i 12 euros a persones amb minusvalesa i infants fins a 12 anys. Per què em mira així?
1: 25 euros...
0: No, 23, en el seu cas, 23.
1: 23, sí, sí.
0: Es pot fer mal amb una cama i dir que és menys vàlida, però que voleu que digui.
1: Bueno, una mica mental, una mica, ho soc.
0: Doncs mireu, per commemorar el centenari de la seva estrena, es va estrenar el 1926, Cançó d'amor i de guerra torna als escenaris en una producció especial. Es tracta d'una versió moderna i alhora fidel que recupera una de les sarsueles més estimades del repertori català. Sarsuela, sí. Hi ha tot un reguitzell de repartiment, la Mireia Dols, l'Isabel Rodríguez, el Facundo Muñoz, l'Òscar Encines, el Lluís Cintes, el Joan Garrido, l'Helena Oliver, el Joan Carles Roca, el Dani Bernabé, la Neus García, el Miquel Noguera, el Paco Barranco, el Joan Miquel Rodríguez, el Carles Cullell, el Toni Figueroa, el Nicolás Castro, l'Helena Cudó i l'Alexandra Ibars.
1: I no m'ha acabat.
0: I amb l'acompanyament musical del cor Argemit i del cor de l'aula lírica de Granollers i de l'Esbar d'en Saire de Granollers i l'orquestra Levar.
1: Mare de Déu, surta molta gent.
0: Molta gent.
1: Llavors no és car.
0: Així m'agrada.
1: Home, tenia que ser coherent, no?
0: Vinga, i continuem. Diumenge 27 també, però ara ens anem a Arenys de Mar, visita guiada al Port d'Arenys. Què vols dir? Home, és que al Port d'Arenys hem anat moltes vegades, sí, però segurament no heu vist coses...
2: Sempre us veuen coses diferents.
0: Coses que us ensenyaran...
1: A mi sap el que m'agrada molt d'Arenys? El trenet. Hi ha un trenet
0: sí.
1: Que dona la volta i passa per el port, i tal. Sí. Maquíssim. I el senyor que ho porta, simpatiquíssim.
0: El trenet, que tots els pobles del Maresme, que hi ha trenet, té un nom diferent. I el poble on vivia jo em deien el Xinutxano.
1: El Xinutxano? Sí. Aquest és caminar en el meu poble.
0: Doncs mireu, té un preu de 5 euros per persona i 4 euros per als infants i els majors de 65 anys.
1: Ai, m'encanta!
0: I comença a les 11 del matí aquesta visita guiada. Va. I d'Arenys, corrents, pugem cap a Vilassar de Mar, on hi ha una roda de cantautores. Diumenge 27 de setembre, a les 7 de la tarda, al Teatre de l'Ateneu, hi han 4 cantautores, em faré mal a la llengua avui,
1: Cuidado,
0: Que són la Maia Miranda, la Magalí d'Atzira, la Mar Pujol, la Edna Bravo i la Judit Nederman.
1: Oh, l'Ignès.
0: He dit 4 i són 5.
1: Sí, sí.
0: Doncs Roda de cantautores diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Ateneu. I de Vilassar anem al Masnou, on hi ha demà dissabte, dia 19, Nit de Maneres i Rom, cantada de maneres amb degustació de cremat, a càrrec del grup Borinquen i gent convidada d'altres grups de maneres per fer una cantada d'aquesta música popular tan arrelada en el nostre país. Això serà a les 9 del vespre a la plaça Tocata del Masnou.
1: Molt bé. Escolti, jo aquest any vaig veure les anxovetes. Oh, que me van agradar!
0: Les què?
1: Anxovetes.
0: Anxovetes.
1: Anxovetes.
0: Bueno, no, huetes no.
1: És igual.
0: Anxovetes.
1: Com canten, quina meravella. M'ha encantat també.
0: Vinga, i per acabar, a l'Ella, música Lied de Future. Música de cambra.
1: Ai, por Dios.
0: Música de cambra. Són músics en residència a l'Espai Escènic d'Arts de l'Ella i fan un concert el diumenge dia 27 de setembre a 6:45 de la tarda amb un preu d'entrada entre 10 i 12 euros, depèn del lloc. I fins aquí l'agenda cultural.
1: Però molt cultural, tot, molt.
0: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, deixem-ho aquí.
1: Pues sí.

0: Després de l'agenda cultural, de llibertudes, avui anem de lletres, eh?
1: Ah, sí?
0: Avui anem de lletres.
1: No, a mi m'encanta les lletres.
0: No, no de les lletres aquelles que s'han de pagar.
1: No, d'aquelles abans no m'agrada gens.
0: Aquelles no en volem. Tenim, i a més el tenim aquí, en directe, aquí en el nostre estudi.
1: Al meu costadet,
0: De moment li agrada. Ja veurem si després, quan acabem l'entrevista, ja veurem si encara estarà al seu costat. Tenim una escriptora d'aquí del Maresme, que a més acaba de presentar llibre. Ella és la Imma Mateu.
2: Romeu,
0: perdona. Doncs, saps què passa? Que ho tinc mal escrit, tinc Mateu.
2: Doncs és Romeu.
0: Vaig de memòria, doncs... Pues...
2: Bueno, si això és gravat, ho talles, no?
0: Sí. No ho tallarem. Però, és...
1: No passa
0: és
1: allò... nada, rectificat.
0: En canvi, després ho tinc bé, Imma Romeu. Benvinguda.
2: Bé, gràcies.
0: Benvinguda aquí al Maresme Jan. L'Imma Romeu va néixer a Barcelona.
2: Sí.
0: Però, com jo, que no vaig néixer al Maresme, t'has fet gran al Maresme.
2: Sí, vaig venir al Maresme amb, no sé, potser 9 anys o així, i des dels 13, que primer al Masnou i des dels 13 a Vilassar, i m'he integrat totalment. Sí, tinc molt clar que Vilassar de Mar és el meu poble i que sóc del Maresme.
0: Ets penjases.
2: Sí, totalment.
0: Molt bé, i acabes de presentar un llibre que és L'últim viatge.
2: Sí, El darrer viatge.
0: El darrer viatge.
2: Sí, que és el tercer, diem-ne, el que tanca una trilogia. El primer era La cova de les llegendes, el segon, El secret de la lluna plena, i ara El darrer viatge.
0: El primer el vam presentar aquí al Maresme, Jan, per telèfon. Però vam presentar.
2: Ah, potser per telèfon, perquè aquí dintre no havia entrat, a la casa no havia entrat.
1: Ah, doncs ara t'agradarà més.
2: Ja pot ser que ho fessin per telèfon.
0: Sí. I el primer... La cova de les llegendes, després va vindre El secret de la lluna plena,
2: sí.
0: I ara El darrer viatge. I és una trilogia que ens parlen de què?
2: Són llibres... A veure, són llibres que jo en principi vaig pensar per jovent, però que després resulta que han agradat a gent de totes les edats, a la gent adulta també els enganxen, aleshores ara ja quan em pregunten per quina edat, dic entre 12 i 112.
0: Que sàpiguen llegir.
2: Sí, a partir dels 12. Més petits encara els costa perquè no deixa de ser que és una novel·la llarga, sense il·lustracions i que ha de ser, si és més petit, realment ha de ser un nano molt, una nena molt, molt, molt lectors, diguem-ne. No? Jo aconsello a partir dels 12 anys. Aleshores, són llibres molt del Maresme. Bàsicament, d'entrada, són llibres d'aventures. Els protagonistes tenen 14 anys, però són aventures que es barregen amb història real, i que tot passa a llocs del Maresme, que són llocs reals i visitables, i visiten diferents èpoques i etapes històriques del Maresme que estan ben documentades, fins i tot hi poso una mica de bibliografia, i és una manera d'enganxar-te en un llibre per la història, per l'aventura, perquè és divertit i perquè és trepidant i t'enganxa, i aprofitar perquè vagi calant una mica i fer una mica de difusió d'aquesta història que a vegades no es coneix prou, que a vegades els instituts ensenyen història de molt lluny i no saps com es va iniciar el teu poble.
1: Bueno, és una manera intel·ligent d'aprendre història, no? També.
2: Sí, hi ha una cosa, és una manera d'anar fent.
0: Hi ha una cosa, com que hem començat l'entrevista amb bon peu, amb lo d'Imma Mateu i així, si m'equivoco ara, passarà desapercebut.
2: No ve d'aquí.
0: Pot ser que... Em sona de que en el primer llibre, crec, parlaves de Burriac.
2: Sí.
0: Que sí.
2: Burriac, a veure, la cova de les llegendes, de la que dona títol, en realitat existeix, és la cova de les encantades, que està al Montcabré, sí. Sota la creu, i que és un dels llocs més màgics que tenim al Maresme. Ja era un santuari en temps dels hiverns, o sigui que imagina't si té història aquell lloc. I bé, en els meus llibres aquella cova té uns poders màgics i és molt protagonista en els tres llibres. Aleshores m'he inspirat força amb llegendes que hi ha de bruixes, de personatges que vivien per allà, el Montcabré, Burriac, la Serralada Litoral, i sí, Burriac i Montcabré una miqueta són presents a tot arreu.
1: Burriac, jo me vaig comprometre. Ah, sí? Sí?
2: Oh, que bonic.
0: Després devien cremar tot allò, no?
1: Sí, bueno, jo sóc una mica bruixa. Tot devia cremar.
2: Doncs ja,
0: hi ha una cosa que aquí, en el Maresme Jan, han passat diverses escriptores del Maresme, i hi ha un fil comú, i és que totes escriviu sobre bruixes.
1: Ah, és que n'hi ha moltes.
0: I el Maresme és terra de bruixes?
2: Potser sí. Hi ha moltes llegendes, ja et dic, per aquí a la Serralada, ara s'expliquen poc, els nens prefereixen...
0: Sí.
2: Veure imatges fetes, diem-ne, ara les àvies ja no expliquen llegendes. Però per sort tenim uns quants autors que les han anat recopilant i a mi m'agrada explicar-les i aprofitar. Sobretot en el primer llibre se n'expliquen unes quantes per introduir algun personatge que després... Bé, jo mai asseguro res, però dius aquest personatge podria tenir relació amb aquell de la llegenda i...
0: I aquest últim és el que tanca la trilogia,
2: sí.
0: El darrer viatge. Per què darrer viatge?
2: Bueno, s'ha de llegir per entendre-ho, diem-ne. De fet, tanco la trilogia de moment, sempre queda una esclatxeta per on...
0: Tu fas com la Rowling,
2: per
0: no?
2: Si el... Ara estic en una altra història, però si un dia em vingués el rampell, diem que aquests tres llibres tenen uns mateixos personatges, que la vida d'ells sí que continua de llibre en llibre, però en cada llibre hi ha una aventura diferent, de manera que si algú llegeix el segon sense haver llegit el primer, doncs ho pot passar bé igualment, no? Aleshores, en cada llibre hi ha, diem-ne, un viatge en el temps. Diem, això si estés presentant el primer no ho diria perquè és una mica, entre cometes, spoiler del primer. Al principi ells no ho saben, que des de la cova hi ha qui té el poder de viatjar en el temps. En cada llibre hi ha un viatge a una època diferent. I per això, com que és el principi del darrer llibre, en part és el darrer viatge en el temps. I bé, també es podria agafar en un altre sentit, però aquest no us el puc explicar.
1: I quan fa que escrius?
2: A veure, a mi escriure m'ha agradat tota la vida. Mira, quan es va morir la meva mare, que vaig remenar les seves coses i endreçar, em va sortir un conte meu escrit en castellà, perquè jo llavors a l'escola hi anava en castellà quan devia tenir 6 o 7 anys. I que sempre m'ha agradat, però sempre escrivia contes, coses curtes, i mai... passaven de, o a la feina els explicava als nens, però mai sortien de casa, per dir-ho així, no? I feia temps que em voltava pel cap la idea aquesta de fer una novel·la i això, d'aprofitar per explicar-los als joves tot això que a mi m'enamora tant del Maresme, tot aquest patrimoni, perquè penso que, bueno, que se l'han de fer seu, no? I per conèixer les coses i protegir-les, te les has d'estimar i les has de conèixer. I volia aprofitar aquest pla... Feia molt de temps que el portava al cap, però no, entre la feina i tot no trobava el moment de fer-ho, tenia allà aparcat. Fins que va arribar el confinament, i aleshores jo treballava en una escola...
1: Ui, el confinament ha fet molts llibres, eh?
0: Sí,
2: i la gent, el que no fèiem llibres, feia pastissos, tothom vam fer el que vam poder.
1: Tu ho has fet per no engreixar?
2: No, bé, jo
0: vam aprendre,
2: no soc gens cuinetes, no soc gens cuinetes.
0: Vam aprendre a fer pastissos per el confinament.
1: Jo no, si no, no te digo.
0: Hi ha una cosa de que... jo conec que tens la teva vessant de la fotografia. Vols dir que aquesta vessant de fotografia no t'ha ajudat també després a escriure aquests llibres?
2: Mira, un punt que relaciona, a mi m'agrada molt fer fotos, ara no m'hi dedico gens professionalment, ho tinc una mica abandonat, diem, però jo sempre faig fotos. Aleshores, potser primer vaig començar fent fotos del meu entorn, de totes les restes arqueològiques i cosetes històriques que hi havia pel Maresme, vull dir que amb això lliga una mica també amb la intenció dels llibres. I els llibres, tots els llocs que descric, m'agrada molt. Una altra cosa que vaig fer molt durant el confinament va ser recórrer amb totes aquestes muntanyes buscant raconets, coves, cases abandonades...
0: Però no podies sortir pel confinament.
1: Depèn,
2: caminant, sí. Bé, els primers dies no. Els primers dies van ser més durs, però en el moment que ens van deixar sortir, me'n recordo que només dels de la meva edat, perquè anava per edat, podia sortir des de les 6 del matí fins a les 10, que llavors em creuava l'escala amb la veïna de sota, que era més gran, i no podia sortir fins a les 10. Aquella hora jo me n'anava a voltar per la muntanya. No podia sortir en cotxe, però caminant... Sí que me'n podia anar a Cabrera, Cabrils, sí, Burriac, sí, tot allò sí que clar. Podia anar-hi sense agafar el cotxe.
0: Molt
2: I
0: bé.
2: Aleshores vaig aprofitar per descobrir moltes coses i això sí que m'ha influït en els llibres. I bé, moltes vegades la gent em diuen que...
1: Però has editat i tot.
2: Sí, estan publicats els tres, sí, en Bolian Edicions.
0: Tots tres, et tornava a preguntar, ho tens editat a Boliana, tot?
2: Sí, els tres aquests estan editats, publicats a Boliana.
0: A més, amb poc espai de temps.
2: El primer va ser cada dos anys, el primer va ser el 22, el segon el 24.
1: Són buenos, seguro.
0: Cada dos anys.
2: Ara te l'has de llegir, eh?
1: Sí.
0: Ah, clar, és que això és
1: el que... És difícil escriure.
0: Perdona'm una cosa, parlant d'això que ens els hem de llegir, els podem trobar a les llibreries...
2: Sí.
0: Uh-huh. Val. I si no, deus tindre alguna pàgina web?
2: A la pàgina de l'editorial, a la web de Boliana.
0: A la web de Boliana també.
1: Boliana o Boliana?
2: Boliana, amb B baixa.
0: Amb B baixa.
2: Boliana vol dir papallona.
1: Ai, m'encanta la papallona.
2: Sí, és la manera, la parla de l'Alt Urgell i algunes zones, diguem-ne, per Pirineu de Lleida i per allà dalt, em diuen Bolianes.
0: Bolianes.
1: I és difícil que t'agafin... Bueno, té que ser bo el llibre, no?
2: Pues, a mi em va resultar fàcil i va ser, encara al·lucino, eh? Vull dir, perquè, res, va ser allò... M'havien parlat d'ell, vaig trucar a l'editor, hola, em dic Imma i he escrit un llibre, i clar. I llavors...
0: vale.
2: Sí, feia molt de pal, em va costar molt, però... De fet, jo havia demanat moltes vegades, com que ja et dic que m'intentava documentar, perquè no m'agrada explicar cap mentida quan parlo d'història, a l'Alexis Serrano, que és el cap de l'Arxiu Comarcal.
0: Company nostre d'aquí del programa.
2: Ah, molt bé. Doncs m'havia ajudat molt i havia preguntat moltes coses amb ell i altres historiadors i arqueòlegs que conec de la zona, no? I ell al final em va dir, si vols, quan l'hagis acabat d'escriure, hi faig una ullada, deixa'm-el llegir, i si hi ha una cosa que grinyola molt des del punt de vista històric, doncs t'aviso, no? I quan se'l va llegir va ser ell que em va dir, ara què em faràs? I jo, però no ho sé, jo l'havia escrit per passar-m'ho bé, per entretindre'm durant aquells...
1: I
2: va ser ell que em va dir, mira, truca aquest, l'editorial Boliana, millor. I quan el vaig trucar va ser allò, ui, ha de ser molt bo, m'envien molts originals, no tinc gaire temps, el gènere juvenil no es ven, els nans ho llegeixen, bueno, allò que dius...
1: Animant-te.
2: Sí, animant-me totalment, no? Allò que dius, i de què va el llibre? Dic, és que ja no tinc ni ganes d'explicar-t'ho.
1: Léelo.
2: Sí, li vaig dir, te l'envio, tu llegeix només 5 capítols, si tens ganes de continuar, de conya. Si em dius que ja t'has avorrit amb els 5 capítols, és que no cal ni que m'ho diguis. I ben bé vaig penjant pensant que no sabria res més d'ell. I al cap de 5 dies rebo un WhatsApp que deia, m'agrada molt, envio proposta de contracte. I jo vaig estar 3 dies al·lucinant. Sí. Va ser, bueno, és un moment d'aquells que recordaré tota la vida. I mira, ja anem arribat al tercer.
0: I anem pel tercer.
1: De moment. Les voy a leer los tres, perquè...
0: Però a veure, escolta'm una cosa. Ara ja has presentat el darrer viatge, has tancat aquesta trilogia, i ara què?
2: Ara ja estic escrivint altres coses, però d'altra... Ara no és directament juvenil. I, bueno, ja tinc una...
0: Abans ho has dit i t'he sentit que escrivim llibre juvenil. Quina diferència té el llibre juvenil?
2: Mira, jo penso que en diuen juvenil d'aquest pues simplement perquè els protagonistes tenen 14 anys. I això ja...
1: Com l'època aquí de los 4 o los 3, no?
2: Sí, jo suposo... A veure, era la meva època, jo eren los 5, eh?
1: Los 5,
2: no és que tot s'apugi, però...
1: Jo sempre liquidando.
2: Jo vaig llegir molt a Enid Blyton i suposo que m'ha influït, perquè a mi m'agradava moltíssim, no?
1: Segur.
2: I són llibres així d'aventures.
1: Jo sempre ja te digo de
2: tremenda. Aleshores, m'he perdut. No sé ni què està.
1: Bueno,
0: t'he preguntat de que...
1: L'edat.
0: Després del darrer viatge...
2: Sí. Això.
0: Què hi haurà? A què ens trobarem?
2: No, em preguntaves això, que quina diferència hi ha entre literatura juvenil. Mira, a mi no... M'agrada més pensar en literatura bona i literatura que no és bona. Aleshores, la gent etiqueta més com a juvenil, bueno, d'entrada llibres on no surti res massa escabrós, que realment és millor que no ho llegeixi un nano molt jove, diem-ne, i bàsicament pues, quan els protagonistes són molt joves. Els protagonistes dels meus llibres...
1: Són reals?
2: No, els protagonistes són inventats. Alguns tenen inspiració d'algú, però...
0: Algun conegut, no?
2: Però, bàsicament,

0: que estàs escrivint ara o abans?
1: No, abans no. Bé, ara, de fet, tinc un de curtet escrit que... Una novel·la curta escrita que està acabada, però que encara no sé què em faré. Està
2: Fes-la,
1: allà aparcada. No, no,
2: fes-la.
1: està feta, està feta.
2: Fes-la.
1: I ara m'he proposat un llibre una mica més ambiciós que no em poso data perquè m'he de documentar molt i jo vaig amb calma,
2: Tu
1: clar, jo encara
2: sobretot.
1: treballo i m'agrada agafar-me amb calma. No, no, ha de
2: No.
1: ser que em vingui de gust,
2: I
1: m'entens? Potser hi
2: disfrutar,
1: ha un... Sí,
2: disfrutar.
1: és gaudir-ho. Potser hi ha una tarda que tinc temps, però mira, més de gust fer una altra cosa i faig una altra cosa. No, no tinc un
0: No
1: horari...
0: tens l'obligació aquella
1: No.
0: de...
1: I potser un dia doncs, em ve molt de gust i resulta que em toquen les 12 de la nit i estic escrivint perquè estic en una estona que m'ho estic passant molt
0: Però
1: bé,
0: els
1: no?
0: escriptors que estan en una editorial no tenen una data per entregar.
1: De moment no, no m'hi he trobat. Suposo que si és un llibre més per encàrrec o... No sé, en principi no, des de l'editorial mai m'han posat cap tipus de pressió. Sóc jo quan escric li presento i ja està, no...
0: Molt bé, doncs escolta'm, res, aquí estem esperant. Doncs, primer que res, us recordo, els que estigueu a casa, Editorial Boliana.
1: Que també és del Maresme, sí que són
0: Sí,
1: llibres Maresme 100%,
0: sí.
1: l'escriptora, l'editorial,
0: Tot.
1: el paisatge, la
0: I els
1: història.
0: lectors, majoritàriament, poden ser d'on
1: No
0: siguin.
1: et pensis, vull dir que fins i tot s'ha llegit algun, sobretot el primer l'han agafat a algun institut com a lectura i, per exemple, el van llegir a Esplugues, el han llegit a Badalona.
0: I fas
1: És que
0: també
1: està
0: allò
1: bé.
0: d'anar a clubs de lectura?
1: Ha sortit poc l'oportunitat, només ho he fet una vegada, però sí, jo qualsevol cosa que em proposin m'engresco i m'apunto, vull dir
2: Clar que sí.
1: que ja et dic. I el que em preguntaves dels personatges, són inventats, hi ha qui diu que tenen moltes coses meves, perquè, no sé, a mi m'agrada fer personatges molt vius, no que sigui simplement el servei de la història, algú a qui li passi l'aventura que jo vull que passi. Sempre saps molt bé com ho estan vivint, com ho senten, com les seves sensacions i els seus neguits. I aleshores, realment, jo ja, a mi ja no em sembla que me'ls hagi inventat jo, és com si fossin
2: De la família,
1: algú que
2: no?
1: conec, no? Gairebé.
2: Bueno, però això és molt maco,
1: Sí.
2: perquè convius amb el personatge.
1: Sí.
2: Això és
1: M'hi
2: molt
1: poso
2: interior.
1: jo una mica, vic l'aventura amb ells.
2: I jo penso que es necessita, perquè jo que llegeixo m'agrada molt llegir, i a vegades de la meva filla tinc llibres a casa de l'institut i penso, madre de Dios, del amor hermoso, ¿cómo va a leer esto la criatura si no hay quien lo aguante? És que és el que diem, jo sempre, a lo millor és que no seré una molt intel·ligenta i així, però me'n recordo el Tirano Blanc. No veas. Jo me'l vaig així, digo, i quan vaig acabar, vaig dir... Vale?
1: Bé, ara,
0: Sense
1: jo crec que
0: comentaris.
1: ara ho van fent una mica millor, però quan nosaltres érem petites, a vegades ens obligaven a llegir coses que no eren prou adients per la
2: Clar,
1: nostra edat
2: no,
1: i
2: clar.
1: això no ajudava gens a fomentar el gust per la lectura.
0: Perquè venia d'unes
1: Clar,
0: directrius
1: però jo me'n
0: X.
1: recordo, no sé, doncs hauria tenir 10 anys, que em van fer llegir La Celestina, primera que no vaig
2: Ja,
1: entendre res
2: ja.
1: i que se'm va fer un
2: Yo
1: conyàs.
2: me voy a pasar toda la infancia leyendo El Quijote de la Mancha. Cada día un trocito. No lo acabé nunca.
1: Clar, per fomentar que la gent li agradi llegir, li has de donar coses que
0: Coses
1: el
0: que siguin
1: motivin, se
0: agradables.
1: l'engresquin, perquè
0: Sí.
1: ja anirà arribant el moment.
0: Però a
1: Sí
0: més a
1: que
0: més...
1: està bé llegir els clàssics, però
0: Sí.
1: quan toca...
0: Però a més hi ha una cosa, vull dir... Cadascú té un gust diferent.
2: Clar.
0: El que et motivarà a tu, igual
1: Ahà.
0: l'agafo jo i a mi no em diu
1: Sí,
0: res.
1: tant.
0: I amb ella, ni tu ni jo, una cosa
2: Ja.
0: diferent. I llavors el que s'ha de buscar és... Jo crec que avui dia, ara amb tot això de les proves PISA i aquestes coses de la comprensió lectora, el que s'ha de buscar és que la gent tingui l'hàbit de llegir.
3: Li volia preguntar el tema de...
0: Em sembla molt bé, Joan Maria, però si seguessis allà davant d'un micro, aniria
2: Sentiria
0: de fàbula.
2: millor.
0: Vine,
2: Sí,
0: home.
2: però mira, jo ja has
1: Vine. Serem més
2: començat...
1: colla, serem més colla.
0: Clar,
2: Jo ja has
0: clar. Però
2: començat
0: si
2: a
0: no,
2: llegir
0: el tècnic ja
2: revistes,
0: sortia
2: TVOs...
0: ja
2: Sí, i
0: a...
2: després, a mi m'agrada molt el Julio Verne.
1: Jo
2: I
1: n'havia
2: clar,
1: llegit
2: quan jo
1: molts,
2: era
1: també.
2: petita, comprar-se un llibre valia cèntims, era molt.
0: Julio Verne demostra una cosa, Doña Virtudes, que té una edat.
2: Clar, la tinc, la tinc.
1: Però jo encara tinc una col·lecció del Jules
2: Jo
1: Verne
2: la
1: del
2: tinc
1: meu pare,
2: tota,
1: que n'he llegit
2: tota.
1: molts,
2: Jo la tinc
1: i
2: tota.
1: ja
0: Els he
1: des de molt
0: llegit tots,
1: petita.
2: Sí.
0: perquè la
2: I
0: meva
2: saps lo
0: joventut...
2: curioso?

0: Julio Julio Verne no había viajado a ningún sitio. Yo, mañana a los cines Ideal, a ver esto de las tres dimensiones, sí. Y me quedé muerta, porque yo era una fan aferrima de que envidia me daba Julio Verne. Y mira, resulta que el señor era de hablar con una persona que viajaba, de otra, lo que tenía también una imaginación.
1: Pero la imaginación, sí, mira, la imaginación. Yo mil vegades havia dit, això també va ser poder una mica punt de partida dels llibres, no? A veure el castell de Burriac i dir, ostres, qui tingués una maquineta del temps per tornar enrere, sí, i poder veure, sí, això quan era viu, no?
2: Veure el castell.
1: O passejar per aquest poble, pues, com era, sí, 500 anys, sí, abans, no? M'encantaria. Ai, dius, bueno, sí que puc, amb la imaginació, pues, és l'eina que tinc,
0: ara,
1: no?
0: Ara voy a decir una cosa que no digo porque la gente se piensa que me falta un tornillo. Pero así es, yo voy al barrio gótico de Barcelona, la catedral y todo eso, y yo digo caballos, espadas. Sí. Porque tengo mucha imaginación.
2: ¿Abans o després?
0: No, siempre. Yo bajo y me imagino, claro, por supuesto.
1: Ara ja està una mica difícil perquè hi ha tants, bueno, de turistes allà, igual, que hi ha, però l'ideal seria passejar sol per allà, sí, i llavors sí que t'hi pots ficar.
2: A mi que m'agrada molt aquest tema medieval i així, quan agafes un bon llibre que t'explica aventures que passaven en aquell moment, estàs llegint allò i ho estàs vivint. I ho estàs vivint millor que una pel·lícula.
0: Sí.
2: Millor que una pel·lícula. I ho estàs vivint. Per què tinc millor que una pel·lícula? Perquè jo agafo el teu llibre, el llegeixo i en trec unes conclusions. Si el Josep Maria agafa el llibre, se'l llegeix i en traurà unes
1: altres.
2: S'assemblaran, potser sí o potser no.
1: Perquè i m'hi he trobat persones que han vingut a fer la presentació d'un llibre meu i han trobat coses que jo no sabia que hi eren, m'entens? Que jo no he pensat, oi que bé, no? He aconseguit, sí, sí, sí, transmetre això sense proposar-m'ho, no?
0: Sí, sí. Mira, però hi ha un llibre de l'institut o de l'escola, no me'n recordo, que és molt bo de nens, perquè clar, feia així els nens actualment, el que diem, o tens molta imaginació per escriure, per si no s'avorreixen. És La mano negra. L'heu llegit algú?
1: No.
0: Es euro.
1: Me apunto.
0: Es euro.
2: Molt bé.
0: Bueno, me muero, ¿eh? Me muero por leerlo.
1: Vinga. I de tot això, junt, en dic la trilogia de les Encantades, que és coincideix amb el nom de la cova, aleshores dels tres llibres.
2: Molt bé.
1: Posat un títol a la trilogia, que també
2: cal. Ara només falta que en la cova de les Encantades hi posis alguna cosa.
1: No, mira, a la cova de l'Encantada, de les Encantades, una cosa em fa ràbia és els que van amb l'esprai i posen coses. Sí, això em fa moltíssima ràbia.
2: Bueno, a mi és que em fa ràbia,
0: bueno, no respecte,
2: els d'esprai que pinten tot. Sí. Els trens, les parets.
0: Bueno, però les parets...
2: Perdona, hi he tingut fills que han tingut l'època d'anar a pintar, eh?
0: No, però, per exemple, ara, els grafiteros, però grafiteros bons, hi ha un poble que està molt a prop del meu, que es diu Falzarà, hi ha uns artistes bestials.
1: Sí, sí, realment. Hi ha...
0: Sí, però pintar, poder, jo què sé.
1: Home, i menys en una cosa que és un monument arqueològic.
0: No, perquè això no.
2: Res, Imma Romeu, moltes gràcies per compartir aquesta estona aquí al Maresme Jan. Recordeu, El darrer viatge de l'Imma Romeu, editorial Boliana.
1: Això mateix.
2: I t'esperem per al proper.
1: D'acord.
2: D'acord?
1: Ens trobem
2: gràcies.
1: Aquí.
2: Gràcies.
1: A vosaltres.

0: és un dia qualsevol en un bar del barri, on, com si d'una oficina es tractés, s'hi troben cada dia a la mateixa hora la canalla. Bé, quan dic canalla, vull dir canalla ja amb solera i experiència, encara que l'experiència pot ser d'un altre temps.
1: Bueno, Paco, ja marxem.
2: Sí, Paco, que arribarem tard encara.
1: Però on aneu ara?
2: De retiro espiritual a Montserrat.
1: Home, si això està molt bé, nois. Que us vagi molt bé aquest de retiro. I pregueu per mi també, si us plau.
2: Gràcies, noi. Ens en recordarem de tu quan agafem el vi de missa i els aromes de Montserrat. I visca la Moreneta.
1: Va, tira, home, tira, no t'enrotllis tant, que encara perdrem el funicular i a veure si haurem de pujar a peu allà.
2: Ramon, encara no em puc creure. Què fem, això?
1: El què? Anar-nos en un retiro espiritual per trobar la pau interior?
2: No, això d'enganyar a les nostres dones durant tot un cap de setmana.
1: Jordi, sisplau, no diguis enganyar, home. Digues desconnectar de l'entorn familiar.
2: I això què vol dir?
1: Doncs mira que durant 3 dies ningú ens dirà: avi, vine a buscar-me a l'escola. Carinyo, vaig a les escombraires. Papa, arregla l'aixeta.
2: Bé, això de l'aixeta ho entenc. L'última vegada que la vas arreglar, vas inundar el lavabo.
1: Ei, però va quedar ben net, eh?
2: Para un moment. A veure, repassem el pla.
1: Molt bé, repassem el pla.
2: Diem que anem a les cel·les de Montserrat a fer un retir espiritual.
1: Correcte.
2: Que anem a resar per la pau al món, cantar gregorià i meditar una mica l'om.
1: Exacte, això mateix, menys lo de l'om.
2: Però per què? Llavors què meditem, si no?
1: Doncs el que es medita aquí, lo de l'om, no. Això ho fan a la Índia, collons.
2: Que busquem el nostre jo interior, per exemple.
1: Això mateix.
2: I què fem amb el nostre jo interior quan arribem a l'apartament de la platja?
1: El deixem descansar en una hamaca i que canti l'om.
2: Però no m'has dit que això només ho fan els indis.
1: Home, no, és una manera d'expressar-ho, home.
2: Per cert, jo vaig veure moltes pel·lícules del John Wayne i en cap d'elles hi havia un indi que cantés l'om aquest. Més aviat semblaven gossos cridant.
1: Home, no, aquests eren indis americans. Els de l'om són indis de la Índia.
2: Ah, a mi em sembla que siguin d'on siguin, fan l'indio igual.
1: Va, anem desfent les maletes, vinga.
2: Ramon, estàs segur que ningú sospitarà?
1: I tant que no.
2: Escolta, i per què portes 2 banyadors?
1: Perquè l'espiritualitat fa molta calor.
2: I les xancletes?
1: Per caminar pel sender de la il·luminació.
2: Ah. I la nevera portàtil?
1: Per conservar fresca la pau interior.
2: I la baralla de cartes?
1: Mira, nen, per meditar en grup, per meditar.
2: I el dominó?
1: El dominó per aconseguir l'equilibri entre cos i ment, collons.
2: Hi ha una cosa que no entenc.
1: El què?
2: Perquè hem de dir que anem a Montserrat si anem a la platja.
1: Però ets tonto o què? Perquè si diem la veritat no ens deixen marxar.
2: Tan malament estem?
1: Jordi, la setmana passada vaig dir que anava a comprar pa i vaig trigar 4 hores.
2: I què vas fer?
1: Doncs em vaig seure en una terrassa.
2: Durant 4 hores?
1: És que tu no saps que el pa s'ha de deixar reposar.
2: Ui, ui, ui, ja comencem. És la meva dona.
1: Malament rai. Ràpid, posa cara espiritual.
2: I com és? Una cara espiritual?
1: Com si li perdonessis a tothom. Bé, vinga, va.
2: Fins i tot els que ens fan treballar de cangur els nets.
1: Bé, tampoc exagerem. Va, va, va.
2: Sí, sí, carinyo. Ja sortim cap a Montserrat.
1: No, calla, cony. T'he dit que l'home no és a Montserrat, collons, home.
2: Ah, sí, carinyo, mira. M'ho prenc tan en sèrio que ja penso hasta amb els indis de l'Himalaya.
1: Molt bé, parla a poc, els monjos transmeten tranquil·litat.
2: Sí, estarem en una cel·la.
1: Així, en una cel·la.
2: No, dona, no, que no ens ha detingut la policia. Vull dir una cel·la petita com la dels monjos.
1: Molt petita.
2: Amb vistes al mar, eh?
1: Jordi, hòstia, calla.
2: Ai, perdó. Com que diu la història que fa milions d'anys Montserrat estava sota el mar, m'he emocionat una mica. Què diu? Que elles també marxen a una trobada de puntes de coixí. Va, adéu. Vinga. Va, adéu. Passeu-ho bé, eh? Passeu-ho bé.
1: Uf, collons, nen. Així estarem tranquils sense cap trucada més. Que bé.
2: Ramon, tu creus que fem mal?
1: Mal? Estem cuidant la nostra salut mental, Tito.
2: En un apartament a la platja?
1: És clar, la brisa marina neteja les preocupacions.
2: I la cervesa?
1: La cervesa ajuda que la brisa entri millor.
2: Va, camina, que encara arribarem tard a les cel·les de Montserrat.
1: Sí, amic meu, sí.
2: Que bonic són dos avis buscant la pau.
1: Sí, senyor, exacte.
2: I l'adreça?
1: Espera, la tinc aquí. Aquí, a la butxaca. Mira, apartament Sol i Mar, tercer pis, terrassa amb vistes.
2: Ramon, em sembla que m'he oblidat les claus de l'apartament.
1: Què?
2: Això sí que no sembla gaire espiritual.
1: Mira el telèfon.
2: Ui, una altra vegada la dona.
1: Coi, que pesada que és la Pepita, nen. Hòsties.
2: Què dius, què?
3: Una altra vegada la dona.
2: Ah, val. No, són les claus del graig del Ramon.
1: Què dius ara, home?
2: Que m'ha deixat penjades a la nevera les claus de l'apartament, nen. Que diu que se les emporta la trobada perquè no es perdin.
1: Ai, mare de Déu, hòsties. Truco a la meva dona i li dic que passaré a recollir-les per la trobada. Mira. Hòstia, Jordi, val més que marxem a casa i desfem les maletes. I fem el retiro espiritual a Can Paco. Ens han enxampat a tots dos.
2: Ullo, doncs cerveses i carajillos espirituals a dojo, nen.
1: Vinga, retiro espiritual a Can Paco.
2: Això mateix, vinga, Paco.
1: Ai, quina cagada, tio, quina cagada, hòsties. Ah.
0: Tot són encerts. Tot són veritats. Tot és un garbuix. Avui, un altre dia més, la canalla ha intentat arreglar una mica més aquest món tan feixuc que, segons ells, recolliran els que ens venen al darrere. Això sí, des de la seva saviesa i la seva oficina, el bar d'en Pepet de Can Fajol.

0: Bé, avui en l'espai d'entrevista aquí al Maresme Jam tenim un artista amb lletres grosses, amb lletres grosses. Ella és pintora, encara que és biòloga de formació. Pinta exposat a mig món. Veig, seria molt llarg dir-vos on t'has posat, perquè després ens ho explicarà ella, a mig món, i ara està a punt d'inaugurar el proper divendres, dia 25, una exposició que es diu Ecosistema Bosc en el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Mataró, a la plaça Xammar número 2. Ella és la Marta Duran. Marta, bona tarda i benvinguda al Maresme Jam.
1: Hola, bona tarda.
0: La primera pregunta que em ve al cap, escolta'm, com vas anar de la biologia a la pintura?
1: Ui, clar, és molt llarg d'explicar això, eh? Són molts anys. Vaig fer concretament l'especialitat de botànica, vale? I sempre m'ha agradat molt la natura, les plantes i tal, i va ser realment molt maco. I després vaig estar 10 anys donant classes a superior de biologia, geologia. Però arriba un moment que, clar, amb 10 anys doncs ja vas repetint, i jo necessitava alguna cosa més creatiu, i sempre havia pintat, i havia anat a classes també de pintura amb bons mestres, i vaig dir, bueno, vaig a provar-ho un any, i aquí estem després de 30 i pico d'anys, quasi 40.
0: Però veig que has exposat a mig món, no?
1: Perquè, sí, dir... sí, Déu-n'hi-do, esclar, són molts anys i m'he bellugat bastant, eh? No m'he quedat aquí estancada, sinó que d'una cosa a l'altra, suposo que no sé, era el que havia de fer, perquè en biologia no em sortien aquestes oportunitats,
0: saps? Evidentment, però veig...
1: Sí, quan ja dius, oh, i això és complicat, et desanimes, pum, sortia una exposició en algun altre lloc, galeries... vaig estar molts anys, 10 anys a Galeria Durán de Madrid, que és important, allà al carrer Serrano, sí. Serrano i Villanueva. Després, 15 anys he estat en una galeria de Dinamarca, la Rasmus Gallery. Vull dir que, i ara estic amb una de Hong Kong. El que passa que tinc sort que ella, com que viu a Milà, doncs envio els quadres a Milà, perquè enviar a Hong Kong és...
0: És complicat.
1: És molt car. A part de complicat, perquè es queden a vegades els quadres encallats a Frankfurt o a algun altre lloc, ai, que no arriben a la fira, patint, saps?
0: Sí.
1: I llavors ella doncs, me'ls porta per totes les fires d'art affordable, que és on hi ha un nivell bastant important, per tota Europa. Anem.
0: Perquè, una pregunta, i amb aquesta pregunta veuràs que la pintura no és el meu. Quin estil de pintura tens tu?
1: Bueno, a mi em diuen els que hi entenen, entre cometes, diuen que sóc expressionista.
0: Expressionista.
1: Vale? Llavors és una pintura que no arribava, ara ja no parlo d'ara, parlo del que jo feia, no? He estat molts anys pintant uns jardins pràcticament això, molt de color i una miqueta moguts i lliures. No mai les flors han de ser poc tocades. I com a botànica ho sé ben bé, que si les vols doncs, fer molt hiperrealistes, doncs, queden molt encastades. Per tant, he fet bastant aquesta pintura així de color, colorista i amb textura. I després ara, doncs, en aquesta exposició, veuran un canvi, perquè ja no són flors, són boscos, però són boscos. Ecosistema bosc, que vol dir no és els arbrets, sinó que l'ecosistema és tot un conjunt de plantes que, per resumir-ho en un quadre, no és fàcil. Però bueno, he intentat trobar l'essència de cada tipus d'ecosistema.
0: Una pregunta, Marta. Feu la inauguració el divendres 25 de setembre i fins a quan hi haurà l'exposició?
1: Sí, la inauguració és el 25 de setembre, a les 7 de la tarda, allà, com has dit molt bé, al Col·legi d'Arquitectes, d'aquí Mataró, en el plaça de Xamà.
0: Sí.
1: Doncs l'exposició va des del 25 de setembre fins al 25 d'octubre.
0: O sigui, estarà un mes.
1: Un mes, ben bé, sí.
0: I per tots aquells que estan escoltant, hem de dir que dijous, divendres i dissabte està obert des de 6:45 fins a 8:45 i els diumenges des de 11:45 fins a 2:45. Per tots aquells...
1: Ara ho estic mirant i sí, des de, el diumenge des de les 11:30, posa aquí, sí? A la 1, a les 13:30. Sí, sí, ja ho has dit bé. I llavors és el cap de setmana, més que res que està obert a la tarda, dijous, divendres i dissabte.
0: Sí. Perfecte.
1: De les 18:30 a les 20:30.
0: A les 20:30. Sí. Tothom que vulgui anar a veure aquests boscos, que aquests boscos tenen història, perquè he llegit en algun lloc que són els boscos de les Guilleries.
1: Bueno, no tots, però la majoria sí, perquè és on jo... he passejat bastant i encara hi vaig, saps? Perquè la meva família, una part de la meva família era d'allà, la meva àvia, per part del pare, doncs era de Sant Hilari, i el besavi de Viladrau, i que allà hi tenim arrels, no? I érem remeiers, per exemple, i anaven molt pel bosc, i jo crec que era d'edat aquest gen. I sempre que vaig a Sant Hilari, doncs camino per boscos, i allà, al ser una temperatura a Sant Hilari, bueno, ara no tant, però bueno, molt temps ha sigut bastant fresquet, la zona doncs té boscos inclús d'avets, de batoses, de pícees, de cedres, cosa que a Catalunya, bueno, si vas al Montseny, doncs també, no? Però vull dir que costa de trobar amb una altitud de pràcticament, sí, són 900 metres, 900 i pico, quasi 1.000 metres d'alçada, Sant Hilari. I bueno, i això doncs m'ha inspirat, es veu.
0: Perquè llavors, deixa-m'ho dir així, estàs en el programa Maresmejant. Què passa? Que al Maresme no tenim boscos que es puguin pintar.
1: Bueno, és que jo del Maresme el que he pintat més és el mar, la veritat. Vaig estar molts anys pintant el mar. I vaig fer una exposició a la Galeria Comas de Barcelona, que hi he estat doncs, 35 anys ben bé llargs, i he fet exposicions, per exemple, recordo d'una que m'agrada molt, que es deia He pintat el mar. No, perdona, He mirat el mar. I allà parlava del Maresme i cada quadre tenia també la seva poesia, saps? Bueno. Vull dir que... I abans també un altre Mataró que es va titular Més enllà del blau, que eren platges molt grans, quadres bastant grans, i al final de tot hi havia un mar blau o verdós, depèn de la llum, no? El veus diferent, el mar. Per això que del Maresme ja portava molts anys pintant, no? El Maresme, però la part aquesta del mar, més aviat.
0: Però nosaltres estem en la part del Maresme que no té mar, estem a Canyamàs.
1: Ah, a Canyamàs esteu, perfecte. Clar, també, Canyamàs. També per allà també he passejat, perquè jo era de l'agrupació científica excursionista i hem fet moltes excursions per allà. I arbres, pues, i boscos, però diferent, perquè jo pintava més un quadre, per exemple, que es veien els arbres, i ara no és aquest el concepte. No es veuen els arbres. Vale? O sigui que les branques no et deixen veure el bosc, no sé com es
0: sí,
1: diu. Pues,
0: sí.
1: Pues ara és al revés. Ara veus més aviat l'essència del bosc, el to del color és el que importa, i potser només hi ha una sola branca que t'indica l'espècie que predomina. Per exemple, n'hi ha un que és molt verdós i tal, i té una branca només amb unes fulles que cauen, així d'un color torrat, i és el Quercus ilex, que és l'alzina, perquè aquí també en tenim moltes, no? El bosc mediterrani és alzinar. I també n'hi ha un que és el pinus, també, que és d'aquí. Vull dir que ja t'he dit al principi que no tots són de, de les Guilleries,
0: Una cosa, sí que he comprovat que cada vegada que vaig amb alguna exposició o miro un quadre, per mi aquell quadre em diu algunes coses que després parlo amb l'autor i resulta que per ell li diuen coses molt diferents i no solament amb l'autor. Cadascú que es mira aquell quadre i veu coses diferents o interpreta coses diferents. És així?
1: Jo crec que sí, i més complicat encara. Jo ho faig encara més complicat perquè tu amb un quadre meu un dia hi veuràs una cosa I l'endemà et llevaràs i te'l miraràs i en veuràs un altre. O sigui que jo t'ho complico encara una miqueta més, perquè a mi m'agrada aquest misteri, per això són moltes capes de pintura una sobre l'altra, i agafa llavors unes textures que te fan veure coses un dia i un altre dia te'l mires diferent i veus altres coses. Per tant, això és molt maco, que cadascú pues, hi pugui veure
0: Sí que
1: alguna cosa diferent.
0: passa
1: Sí, sí, sí, sí.
0: com a la Gioconda, que depèn del costat que et mires, dius, m'està mirant a mi, no?
1: No, no sé, és una mica suggestiu, això de la Gioconda, però
0: Sí,
1: bueno, sí
0: perquè
1: que
0: això és una
1: diuen
0: cosa
1: que...
0: que està escrita i que tothom en parlem i que després la vas a veure i dius, pues sí, però potser en aquell moment a mi no em mirava, eh? Mirava amb algú altre. Escolta'm una cosa, i ara aquesta exposició que inaugures el divendres 25, quan surti d'aquí, anirà, a on anirà?
1: Bueno, no, no, no se sap.
0: No se
1: No se
0: sap.
1: sap encara, no ho sé. No... Sí que hi ha projectes, però de moment no vull dir res perquè s'han de concretar les coses, perquè hi ha galeries que estan pendents de veure-ho. I llavors, clar, prefereixo que primer en parlem. I una cosa que m'he oblidat de dir dels quadres i d'aquests boscos, que veureu una característica quasi amb tots, si us hi fixeu bé, això, que s'ha de mirar dues vegades, un quadre meu o tres, per veure coses amagades, que és el que hi ha part que hi ha pa d'or o simplement és pintura daurada en algun lloc per donar més valor als boscos que el que li donem actualment. Perquè la veritat és que jo me n'adono passejant pels boscos de que han estat o estan molt abandonats, branques per tot arreu, que cobreixen inclús rieres, el qual és fatal després, perquè en un moment la cosa pot canviar, si baixa aigua de més amunt. I bueno, sí que tallen els que cobreixen els camins perquè puguis passar. Com a mínim això està fet. Però llavors deixen a la resta allà travessant una riera. Que el deixin en un bosc, mira, es va putrefactant, sempre hi ha... El bosc també té el seu cicle, l'ecosistema, no?, de vegetals inferiors o fongs, que no tenen, no saben si vegetals o sigui, el que són fongs, doncs que també els hi serveix aquesta fusta que està allà, no?, tirada, però també passejant pel Cadí, perquè també he anat a la més alta muntanya, no?, i també ho he vist, que estan abandonats, Després diuen, no, oh, hi ha molta gent que està a l'atur. Pues escolta, treure i netejar boscos, netejar, no m'agrada aquesta paraula, perquè n'hi ha que entenen netejar per portar-hi les cabres i que es mengin l'obert. A veure, les cabres no són tontes i no es menjaran el que està sec, que és el que és més incendiari, m'entens?
0: No, i
1: Les cabres es mengen les brots, que no són tontes,
0: tu que pintes boscos, i quan has tingut que pintar alguna rentadora o algun sofà, que no sé per què estan per allà al mig del bosc, també,
1: També n'hi han
0: eh?
1: moltes deixalles.
0: Sí.
1: Bueno,
0: Una
1: és horrorós.
0: pregunta. Ja que has pintat boscos, has pintat algun bosc cremat?
1: Bueno, és que vaig fer una exposició a Mataró que hi havia tres, i surten en el catàleg, precisament, que hi havia tres etapes del bosc. Era un bosc que s'estava cremant, que jo vaig dir no el vendré mai, i va ser el primer que vaig vendre, vull dir, no se sap mai això. Un bosc que s'estava cremant, no, perdona, un bosc, el cor del bosc natural i perfecte, després l'altre que s'estava cremant, i com havia quedat de cendrós una vegada estava ja cremat, Eren tres quadres verticals i estaven en sèrie i en una exposició que es titulava he tornat, bueno, érem en anglès, però he tornat a la natura, vull dir, alguna cosa així. Ja no me'n recordo ben bé
0: Molt bé.
1: com ho vaig dir, però bueno, que sí que n'he pintat de boscos
0: De boscos cremats has pintat. Oh, per anar acabant, unes preguntes que em queden és quantes obres hi ha exposades en aquesta exposició de l'ecosistema bosc?
1: Vale, mira, de quadros així importants grans, per dir més grossos, perquè déu-n'hi-do els tamanys són aquesta vegada grandets, doncs n'hi ha uns 15 o així, però llavors, és clar, hem dit 23 o 24 perquè a part dels boscos hi ha una sèrie de 6 o em sembla que seran 6 de més petits que són escorces de diferents espècies d'arbres. Vale? Això és, també és molt curiós perquè trencarà una miqueta la paret aquella tan llarga que hi ha. No? I llavors aquestes escorces pues, aniran agrupades i cada una pues, és d'una espècie d'arbre que també el podem trobar per allà a les Guilleries o per aquí també al Maresme. Eh?
0: Yeah.
1: I després dos de petitons, bueno, sí, en total pues, deuen sumar uns 24, crec.
0: 24 quadres.
1: Sí, sí. No, sí.
0: La pregunta...
1: Sobre fusta, aquests són... Aquests... N'hi ha algun de gran que també és sobre fusta, però les escorces fa gràcia perquè tots són sobre fusta amb un bon vestidor que els farà sortir una mica de la paret, vull dir, una cosa una mica més moderna, saps?
0: Molt bé. La pregunta del milió de dòlars. Per visitar aquesta exposició, quant de temps estarem?
1: Ah, bueno, això ja va a gust de cadascú.
0: A gust del consumidor.
1: Sí, jo crec que val la pena fer dues voltes, perquè amb una primera volta, ja et dic, no hi ha temps per assimilar tota la informació que jo posaré, perquè posaré, si tot surt bé, unes carteles que explicaran, a part del títol, pues a sota hi haurà una mica la, per exemple, si és un bosc d'àlbers, pues hi haurà albereda, o si és, no sé, si és una pineda, pues pineda, saps? Hi haurà una petita explicació i una mica explicació de la tècnica amb què està pintat, que també fa gràcia pues, anar-s'ho llegint. Vull dir, t'hi pots passar bastant de rato, si vols.
0: I si no és allò,
1: si
0: que...
1: tens.
0: I si no és allò que abans ens havies explicat tu, que i vas un dia, fas una passada i tornes a l'endemà amb tots aquells dubtes i tots aquells detalls
1: que ho veus
0: diferent, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I per acabar, sí, Marta, sí. Una pregunta. Hi ha hagut una època en què bàsicament has pintat plantes, hi ha hagut una època que veig que has pintat boscos, i a partir d'aquí...
1: I també paisatge urbà, sí. Molt de paisatge urbà, però ja també... Jo sóc artista, no em sé repetir, saps, gaire?
0: Ja.
1: I llavors he anat canviant, sí, perquè al principi pues, exposava interiors i després també figura també.
0: Mm-hmm.
1: I en canvi després, pues, una mica com en Monet, no és que m'hi vulgui comparar, però vaig veure una exposició d'ella a París, completíssima i superguai. I dic, mira, figura, paisatge i després jardins, jo també, jardins. I ara, el dels boscos, ell ja no, però, bueno, que si haguéssim viscut més anys, vamos, que anem canviant. És el que ens agrada. Jo crec que t'has de sorprendre tu mateix, no?,
0: sí.
1: Com pintes. Perquè, si no, per anar-nos repetint com donava classe sempre el mateix, doncs ja m'hagués quedat allà, no?
0: Donant classes de biologia, no?
1: Cada any explicant el mateix, quasi.
0: Molt bé, doncs,
1: vale.
0: Marta, moltes gràcies per compartir.
1: Gràcies a tu, gràcies a vosaltres.
0: Aquí al Maresmejan. I res, ens veurem a l'exposició que s'inaugura el 25 de setembre,
1: sí,
0: al Col·legi, sí, d'Arquitectura, sí, Tècnica de Mataró.
1: Molt bé, sí, sí, així mateix. Gràcies,
0: Gràcies a tu. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Adéu.
1: Vale. Adéu-siau.

0: Aquesta temporada continuem parlant de trens, és clar. Si parlem de trens, parlem amb en Josep Maria Cors. Josep Maria, bona tarda i benvingut.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Que ja t'hem sentit abans, però ara és el teu temps.
1: Bé.
0: És el teu temps. De què parlarem avui?
1: Avui dels tramvies.
0: O sigui, no parlem de trens.
1: No, és un altre mitjà de transport. Llavors us diré el que posa el diccionari sobre la definició de tramvia. És un vehicle de propulsió elèctrica sobre rails i mode de transport públic que circula majoritàriament per àrees urbanes i en superfície. Tant pot circular sense separació de la circulació rodada o pot anar que li hagin fet un espai per ell, que només passi ell.
0: Però va per sobre rails.
1: Va, això sí, sobre rails.
0: Una pregunta. Jo de la meva infantesa, que total fa 4 dies...
1: Fa 4 dies.
0: Tinc la memòria de que a Reus hi havia el trolebús.
1: El trolebús que anava de Reus a Tarragona.
0: I això?
1: Que era un autobús i que agafava la corrent, era un vehicle elèctric, i agafava la corrent,
0: com el
1: tren, trole, a través del fil elèctric que penjava.
0: Això no és un tramvia.
1: No, això no és un tramvia, això és un trolebús.
0: És un trolebús.
1: És un trolebús perquè les rodes, o sigui, el conductor governava el vehicle. Anava amb rodes, diguem, pneumàtiques.
0: Però tenia que anar mirant el...
1: Però havia d'anar, anava acollat als cables.
0: A la catenària. Ara últimament ja hem après el que és una catenària, que no ho sabíem, eh? Ara hem après retard, catenària, robament de fils de coure...
1: Incidència tècnica.
0: Hem après tot això, I ara ja sabem el que és una catenària. I si més no, ens ho imaginem.
1: El trolebús no deixava de ser un autobús que amb un conductor que ell governava la direcció, maniobrava i tal, i el tramvia és un vehicle que no es pot moure del rail.
0: Perquè va a rails.
1: Perquè va a rails.
0: Però el trole té el rails a dalt.
1: Bueno, allò és per la presa de corrent.
0: Sí, però a més té una certa tolerància.
1: Té una tolerància.
0: Bé, continuem, doncs.
1: Vale. Llavors els primitius, els primers tramvies, anaven, se'ls deia tramvies de sang.
0: De sang?
1: De sang. Perquè...
0: Perquè van atropellar amb algú?
1: No. Anaven, la força motriu la feien amb cavalls o mules.
0: Ah. És el que... al principi tot anava amb energia de sang.
1: Tracció animal, sí.
0: Amb tiro animal. Tots hem vist... aquelles nòries amb l'animal que anava donant voltes i anava pujant l'aigua.
1: Ah, amb una nòria.
0: Amb una nòria i coses així. I ara és apretar el botó.
1: I a l'hora de la sega, també anaven a l'era i només feien que anava a donar voltes per trillant el,
0: sí.
1: El blat. Bueno,
0: com ha canviat les coses, no?
1: Moltíssim.
0: Però ara... Jo crec que arribarà un moment que el preu que s'està posant al combustible haurem de tornar
1: quasi.
0: A agafar el matxo
1: quasi.
0: I vinga. Va, i així dius que la primera línia de tramvia es va inaugurar el 1872.
1: 72, sí. Anava del Mercat de la Boqueria a Barcelona, a les Rambles, fins a Gràcia. Gràcia, en aquell moment, encara era un municipi independent.
0: El poble de Gràcia.
1: El poble de Gràcia, Vila de Gràcia.
0: La Vila de Gràcia, perdó.
1: Vila de Gràcia. Llavors ens anava fins als Josepets, que és el que ara es coneix la plaça Lesseps.
0: A mi els Josepets em sona equip de bàsquet.
1: També.
0: I a veure, hi havia els Josepets.
1: Sí. Jo no l'he conegut, però...
0: Bé, no, tampoc tenim tanta diferència d'edat, eh? És que ara saps, és allò que dius, jo no l'he conegut. Té, aquí t'ho deixo. Doncs vinga, continuem els Josepets, l'actual plaça de Lesseps.
1: Vale, llavors,
0: I aquest primer, dius que anava, era un tramvia de sang.
1: Amb tracció de sang, sí. Llavors van anar, l'Ajuntament de Barcelona anava ampliant les línies, anava donant concessions, i llavors pues, ja teníem això que en l'any 1873 també hi anaven del Mercat de la Boqueria a la Barceloneta, o sigui, el barri mariner de Barcelona.
0: Però només per transport de persones, no mercaderies.
1: No, el tramvia sempre ha sigut sempre ha sigut transport de persones. Sí que hi ha hagut moments puntuals de la història diguem, dels tramvies que els han fet servir a vegades per transportar correu. Això sí, però aquest camp encara no li... Ja, si a cas, ja en parlarem.
0: Que no hem estudiat aquest camp, no? Molt bé. Després d'anar a la Barceloneta, cap on van?
1: Bueno, doncs llavors, cada companyia feia la seva... L'Ajuntament els hi donava permís, però, diguem, cada companyia agafava i feia el trajecte que a ell li semblava més adient.
0: Muntava els seus raïls.
1: Muntava els seus raïls, deia, pues, ara aniré d'aquí cap allà. I si l'altra companyia del costat volia anar cap a un altre lloc, no es preocupava en un de l'altre de dir, hòstia, pues, podríem que un pogués fer transbordament. No, cadascú, això va venir molt més tard.
0: Molt bé. I llavors... no s'unifiquen en algun moment?
1: Es van unificar...
0: O tots anaven amb un ample de via diferent?
1: No, hi va haver moments que cadascú tirava amb el seu ample de via que li semblava que li anava més bé. Hi havia ample mètric, o sigui, ample d'un metre, de mil mil·límetres. N'hi van haver que hi havia l'ample internacional, que és el de metro 43... I hi havia línies de tramvia que feien servir l'ample nacional, diguem el que està fet servir fins ara, ha estat fent servir Renfe, que és el de metro 63, però sí que després hi va haver un moment que van dir, bueno, potser unifiquem criteris, perquè el que no pot ser és que tu siguis una empresa i tinguis tres models diferents de vehicles i tres tipus de motoritzacions, tres tipus de bogis, tres tipus... Clar, això amb una empresa tampoc li va bé.
0: Tres tipus de bogis?
1: Bogis són els carros. Els carros, diguem, on van acoplades les rodes i els motors.
0: Val.
1: Que acostumen a ser de... I els que són d'un eix, vull dir, no hi ha carro, vull dir, el motor està acoplat allí, però els que són de bogis, el bogis són, diguem, les quatre rodes... quatre i quatre, quatre al davant i quatre al darrere, i en aquestes quatre també hi acoplaven el motor, i eren el bogi llavors anava enganxat a la caixa del vehicle, que és el que et feia anar
0: que era el que
1: et guiava per les vies.
0: Molt bé, i llavors arribem al punt en què es crea Tramvies de Barcelona.
1: Sí, Tramvies de Barcelona és... La va fundar la Barcelona Tramway Company Limited, una companyia belga. La van fundar en el 1872.
0: Sempre han de vindre els de fora a muntar-nos coses aquí.
1: Perquè a fora aquests sistemes ja els havien, ja portaven temps rodant, i aquí, per circumstàncies X, sempre anàvem endarrerits, i llavors, ostres, aquest sistema funciona, bueno, doncs va, anem a portar-ho, ah, aquest sistema funciona, anem a... I llavors va ser arran d'això que van anar agafant models d'altres llocs per implementar-los a la ciutat.
0: Però aquesta Tramway Company Limited diu que va absorbir quatre
1: empreses que hi havia en aquell moment, diguem, d'empreses diferents de diferents...
0: Empreses locals.
1: Empreses locals, sí.
0: Això, la multinacional que arriba i es menja l'empresa local, no?
1: Bé.
0: Clar, o sigui que el 1800 i pico també passava això.
1: També passava.
0: No és que passi ara.
1: No és una cosa d'ara.
0: Molt bé, quines empreses eren aquestes empreses locals que va absorbir?
1: La Societat Catalana de Tramvies, la Societat del Tramvia de Barcelona, Eixample i Gràcia, la Companyia Nacional de Tramvies i la Companyia Catalana de Tramvies.
0: I la majoria de capital diu que era d'inversors britànics.
1: Britànics i belgues, també.
0: Ja semblen equips de futbol, tu, que tenen inversors d'altres països.
1: Clar, suposo que no, aquí no deurien tenir prou empenta, fins que venen els de fora i diuen, escolta'm, que això pot funcionar. Bueno, va, però anem a provar-ho.
0: Sí, sí, no, no. Evidentment.
1: O sigui que el tema de tramvies a Barcelona doncs ja dic, va començar això en 1872 i va anar evolucionant fins que els van suprimir en el 1972.
0: Per autobusos.
1: Claro, perquè en aquell moment era el que imperava, la gasolina o el gasoil era econòmic, el vehicle, tothom tenia vehicle, donaven més valor al transport privat i autobusos, camions i d'això, que no el transport, diguem, ferroviari o tramviaire.
0: Tramviaire. I a més, com que un tramvia va ser el que va atropellar en Gaudí...
1: Desgraciadament va ser fora, el que va
0: fora
1: atropellar...
0: Fora tramvies. Sí. Pues... Cosa que ara torna, tot torna.
1: Sí, exacte.
0: Diguem, tot torna.
1: Ja porta, Barcelona ja porta uns anys, des del 2004, que va ser quan van fer el Fòrum de les Cultures, que van tornar a implantar el sistema tramviari a Barcelona.
0: Per què? Perquè em refereixo de que dius, si havíem eliminat els tramvies pels autobusos,
1: perquè ara,
0: i ara tornem a muntar una línia de tramvia, quin avantatge, què hi guanyem?
1: Pues que fins ara no se n'han donat compte, o si se'n van donar compte en el seu moment, vull dir, va passar així, van passar pàgina, que el sistema, diguem, rodat, autobusos, camions, o sigui, el transport públic, diguem, sobretot de superfície, perquè el que va per sota terra és el metro i el metro sempre ha sigut elèctric, els autobusos contaminen. Canvi climàtic, escalfament global...
0: I ara els autobusos també són amb motor elèctric.
1: Ara hi ha els autobusos que són elèctrics, hi ha els autobusos, els híbrids, que són un mix entre motor de combustió i bateria. N'hi ha d'altres que...
0: El punt crític és la bateria. Això un dia hem de parlar de dir què és millor. Parlem de canvi climàtic, parlem d'ecologia, què és millor, un cotxe
1: de combustió o un vehicle elèctric? Perquè potser, diguem, per fer aquell vehicle, el de combustió contamina X, però per fer el de bateries, tots els components...
0: Això hi ha versions, sí. Suposo que depèn de en quin ram treballes, defenses una cosa o defenses l'altra, però estaria bé algun dia buscar algun especialista que ens en parlés. Però va, continuem amb els tramvies. Vinga.
1: Vale, doncs mira, l'Ajuntament de Barcelona, llavors en l'any 52...
0: Quasi, eh?
1: Va ser quan va municipalitzar el servei del transport tramviari i llavors va afectar els tramvies, els metros i els autobusos. Llavors van fer lo del absorbint el ferrocarril metropolità de Barcelona, el gran metropolità de Barcelona, que eren dues línies de metro de dues empreses diferents, i llavors va ser, i tramvies, o sigui, ferrocarril transversal, que era el que anava per la plaça Espanya, la Gran Via i, diguem, cap a Glòries, el gran metro, que era el que anava de Jaume I o de Correus fins a les Ceps, aquest era el gran metro, i llavors hi havia les empreses de tramvies. El que passa que el gran metro, quan arribava, era una línia comú des de les Ceps fins a l'estació d'Aragó, que ara es diu Passeig de Gràcia. I allí se separava, feia una Y. Cap a l'esquerra, t'anaves cap a Urquinaona i Correus, perquè baixaven pel Passeig de Gràcia. Arribaven a la plaça, i abans d'arribar a la plaça Catalunya ja se separava. Llavors, abans d'arribar a la plaça Catalunya ja s'anava una branca cap a Urquinaona i Correus, i l'altra branca, diguem, la branca de la dreta, arribava a la plaça Catalunya i baixava per les Rambles fins a Liceu.
0: Molt bé.
1: Llavors, això va ser el primer embrió del que avui és TMB, Transports Metropolitans de Barcelona.
0: Perfecte. I llavors arriba un moment que dius que hi ha el tramvia anomenat de foc.
1: Igual que hi ha una pel·lícula. Exacte, el tracció de sang, que eren els tramvies que anaven tirats amb tracció animal, cavalls, mules. La pel·lícula aquella, un tramvia llamado Deseo.
0: Sí.
1: I després hi ha el tramvia de foc, que no deixava de ser un tramvia, però tirat per una locomotora de vapor. Que després, diguem, amb el temps van veure que allò tampoc acabava de...
0: Esclar, llavors que tenia que portar...
1: Era com si fos un ferrocarril pel mig de... Perquè
0: tenia que portar el que era la màquina de vapor i el magatzem de combustible.
1: El magatzem del carbó i l'aigua, i després el... I allò pues, no deixava de fer pues, soroll...
0: Contaminació.
1: Però clar, era el material que hi havia en aquell moment. I era aquest tramvia era el que anava cap al poble de Sant Andreu, que en aquell moment era Sant Andreu del Palomar, bueno, ara, que passa que encara era
0: igual
1: municipi,
0: que Gràcia, era la vila de Gràcia.
1: Pues, Sant Andreu del Palomar era també un municipi independent.
0: I es va inaugurar el 1877. Ens estem movent a la dècada dels 70, van començar el 72 i aquí el 77.
1: Sí. I llavors pues, tot això pues, també tenia, com estaven preparant l'Exposició Universal de Barcelona del 1888, pues, clar, tot això, aquestes millores o aquestes tecnologies desconegudes, pues, clar, tot això era una manera de donar una empenta a la ciutat per dir, mira, què tenim.
0: Sí, sí. Molt bé. Llavors, el 1890... es van posar en marxa ja 4 línies.
1: Sí, Sant Andreu, Sarrià, Sant Gervasi... Ah, bueno, no. I després anava un altre que anava cap a Badalona. Hi havia un tren, o sigui, un tramvia, que arribava fins a Badalona.
0: Fins a Badalona? Està bé, Ja ho sap l'Obiols, això?
1: Si no ho sap, això està en els llibres d'història.
0: I diu que les locomotores es van importar al Regne Unit.
1: Sí, perquè en aquell moment el Regne Unit, com va ser el país que es va, diguem, inventar el ferrocarril, van donar empenta a la caldera de vapor i la van millorar fins i transformar per fer tracció de trens, doncs clar... en aquell moment la Gran Bretanya era el, diguem, el primer fabricant. Vull dir, clar, no és que no hi hagués competència, sinó que com van ser els primers són els que tenien la tecnologia més avançada.
0: I llavors a partir d'aquí ja tenim la tracció elèctrica.
1: La tracció elèctrica, que això ha sigut, doncs, no contamina,

0: materials o no?
1: En aquest moment sí. Hi ha una línia dels nous tramvies de Barcelona que agafa la corrent per sota.
0: Per sota.
1: Ja no hi ha, fil elèctric i està fet de tal manera que nosaltres, encara que el trepitgem, no ens passa la corrent.
0: No saltem.
1: No és allò que quan s'han donat molts accidents imprudents o fets expressament que et puges en el sostre del comboi i sense tocar només fas l'arc elèctric,
0: i ja
1: et passa.
0: Ja en tens prou.
1: Ja quedes fregit.
0: Val, perquè aquestes màquines, aquests tramvies, amb quina... Que van a 220?
1: No, van a 750 o 1.500 vols.
0: 1.500 vols.
1: No, vull dir, van amb una potència forta. No són els 220 que tenim a casa.
0: No, per això. Molt bé, vinga, va, continuem. I això dura fins als anys 60?
1: Sí, diguem, els tramvies, diguem, donen servei a la ciutat, i alguns barris, diguem així, de fora de la ciutat, però arriba un moment que l'Ajuntament també s'hi posa de cul, entre l'Ajuntament, els diaris, l'opinió pública, que si hi ha accidents, que, per exemple, l'accident del senyor Gaudí, vale, però allò va passar el 1926 i els tramvies els van eliminar, van deixar de circular el 1971 o 72.
0: Però perquè llavors
1: va ser...
0: Sí, perquè llavors ja hi havia molt de 600...
1: Ja hi havia molt de trànsit.
0: Molt de trànsit rodat.
1: Molt de trànsit, i llavors pues, el tramvia molestava.
2: Jo
0: sé, ho antigua, d'un
2: tramvia.
0: Vostè era d'un tramvia, doña Virtudes?
2: Sí. I era encantador.
0: I la van deixar pujar?
2: Sí.
0: Sí,
2: sí, perquè jo era molt bona. Era, ja ho he dit.
0: Era.
1: Clar, és que hem de tenir en compte que els tramvies, encara que van pels carrers, van guiats pels rails.
0: Pels rails, sí.
1: Clar, llavors, clar, si et trobes amb el trànsit dels vehicles que van i venen i et trobes amb un tramvia que ha de passar o que s'espatlla, si no hi ha corrent, el tramvia es queda al mig de les vies, fins que no ve qui sigui a espènyer-lo i a treure'l del mig de la circulació, doncs clar, en aquell moment i era el boom de la...
0: I a més a més, que cada vegada hi havia més cotxes que envaïen l'espai del tramvia.
1: I avui en dia encara n'hi ha, perquè vull dir, el sistema tramviari no és un invent de fa 4 anys o 20 anys, fa... 150 o 160 que els trens i els tramvies van per les vies, van pel mig de les ciutats i tu t'has d'esperar a que quan ell passi, perquè ell no es pararà.
2: Però si... funcionen, eh? En Suïssa jo me quedé estupefacta. Querer passar...
0: Espaterrada,
2: eso. ¿Eh? Íbamos en coche, la faena que tuvimos para llegar al hotel, 2 horas dando vueltas, no había manera.
0: Porque... A arder el tranvía.
2: No, es que todo era paso de tranvías, todo. Y rápido, ¿eh?
0: Bueno.
2: Y ecológico.
0: Aquí encara tenim els rails de Mataró a Argentona,
1: encara hi ha en alguns llocs. Que els conservin, que potser algun dia es despengi algú i diuen, ah, vinga, va, anem a tornar a recuperar el tramvia.
0: Farem un tramvia amb bateries elèctriques, que contaminarà més que si fos de gasoil, però com que és d'elèctric...
1: És ecològic i tindrà etiqueta zero, doncs... Pues...
0: Sí. Bueno. Sí, a més, els tramvies poden entrar a les zones de baixes emissions?
1: No, aquestos, diguem, com és transport públic, vol dir, tenen tots els...
0: Tenen tots els
1: plàcids de...
2: Si paguen, sí.
1: No, però vol dir... Al ser tracció elèctrica, la tracció elèctrica, diguem, no contamina, com pot contaminar un vehicle de combustió.
0: Ja. No, bueno, està bé perquè això de les zones de baixes emissions obliga molta gent a comprar-se un cotxe nou, encara que no pugui.
2: És un poco complicado,
0: sí.
2: Sinceramente.
0: Però bé.
1: D'això seria per parlar per un altre programa, perquè...
2: Jo crec que... ¿Hasta qué año funcionó? Yo me acuerdo que...

0: Gran Vía Blau.
1: Sí, yo me acuerdo que... Y en hasta, ese también he subido.
0: Hasta el 2008.
1: Ah, ¿ves? Porque estuvo, yo me acuerdo...
0: Estuvo funcionando.
2: Ya.
1: ¿Y por qué lo quitaron? Pues era buenísimo.
0: Porque tenían que hacerle obras de mejora, y esas obras de mejora...
2: Pero cuando estiguin fetes les obres, tornarà a funcionar, van dir, ¿no?
0: Pero al mes calent està la aigüera.
2: Vale.
1: Ah, entendido.
0: Sí, no hi ha data de,
1: pues és
0: de,
1: una...
0: de tornada a posar en marxa.
1: Pues és bé. Una activitat molt xula,
0: sí.
1: De Barcelona, perquè, sí. Oye, ¿quién puede subir en tranvía hoy en día?
2: Fem un repàs ràpid, que se'ns hem de
1: menjar el un temps. Ràpid.
2: De la mateixa manera que hi havia el de Mataró Argentona, hi havia el de Montgat a Tiana, llavors aquest no el sabia. I el de Reus a Salou, aquest sí, aquest hi he pujat. Això demostra que tinc una edat. He pujat el tramvia que anava... La gràcia era que a l'estiu, quan volíem anar a la platja, agafàvem el tramvia, que ja en dèiem el carrilet, i baixàvem a Salou, ens banyàvem, passàvem el dia allà i tornàvem a pujar amb el carrilet. Era el transport que utilitzàvem.
0: I era una atracció.
2: Tot Reus... És que en el seu moment, clar, parlo d'uns quants anys enrere, no és que fos l'atracció turística, no, és que era l'única manera
1: claro.
2: De poder baixar a Salou, perquè no teníem, en aquella època, les famílies
0: sí, també el feien,
2: no teníem cotxes. No.
0: Però també el feien servir per... Aquest sí que el feien servir per mercaderies.
2: Ja. Yeah.
1: Bueno, no sé, però podria
2: bueno,
1: ser una
2: Reus,
1: solució,
2: Reus,
1: no?
2: Reus sempre han sigut molt... negociants. També hi havia el carrilet d'Olot a Girona.
0: Sí, bé, aquest el van inaugurar el 1911 i el van clausurar el 1969. El de Salou el van inaugurar el 1887 i el van clausurar el 1975. El de Montgat i Tiana el van inaugurar el 1916 i el van tancar el 1955.
1: Ostres!
2: Aquest.
0: El de Mataró Argentona, aquest el van inaugurar el 28, el 1928, i el van clausurar el 1965.
2: Sí.
0: Coses que funcionaven, però per històries X, pues...
1: Pues mire, yo pienso que ecológicamente iría muy bien y económicamente también, porque tal como está la gasolina y el gasoil...
2: Ara has fet en recordar que hi ha una cançó que parla, no sé, de la gasolina.
1: Sí.
2: Doncs jo cada vegada que vaig a un dipòsit del cotxe me'n recordo de la cançó, perquè cada vegada, ara ja, omplir el dipòsit del cotxe, fins ara eren, primer eren 60... Después 80, y ya,
0: ya
2: he pagado 99 o 90.
1: Yo les diré luego, porque si no voy a hacer publicidad, lo que tiene, ¿dónde tiene que ir a poner gasolina?
2: No.
1: Sí.
0: Aquest estiu, al poble d'Almansa, la província d'Albacete, he pagat el gasoil a 2 euros amb cèntims.
1: Pues bueno, nada.
0: Perquè, 2 o 5, o sigui.
2: Ja saps,
0: i aquí...
2: ja saps el que diu la cançó, que el mal ve d'Almansa.
0: Ah.
1: No, pues en la zona de Castellón. Estava més caro que normalmente, però mucho más barato que en Barcelona, ¿eh?
2: Bueno, és que aquí a Catalunya
1: tenim
2: certes prebendes i una és que paguem les coses més cares que altres
1: llocs.
2: Sí. Senyors,
0: pues parlem això, diguem, l'últim tramvia el tenim en l'any 1971,
2: uh-huh.
0: A la nit de Sant Josep del 1971 i durant aquests anys no hi ha hagut. L'únic que ha superviscut una mica ha sigut el tramvia blau del Tibidabo, que el van clausurar ara fa el 2008, en Flafecta. Van dir que el suprimien perquè li havien de fer unes obres de millora. Aquestes obres de millora no s'han dut a terme i...
2: Ni se sap quan.
0: Ni se sap. Però ara tenim un altre tramvia que va per Barcelona, que inclús arriba a Sant Adrià de Besòs i a Badalona. Però això ja serà... El tram.
2: Però això serà un altre capítol.
0: Això ja és un altre capítol.
2: Doncs Joan Maria, moltes gràcies.
0: I
2: ho deixem aquí. Fins a la propera.
0: Fins a la propera.
2: Res, nois, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per Lluís Blanc als controls i muntatge musical, Marga Silvestre a la producció, Josep Maria Cors, Doña Virtudes i qui us parla, Jordi Renyer. Tornarem la propera setmana a la mateixa hora. Esperem que estigueu tots bé. I recordeu, sigueu feliços. Salut!
3: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. Viu la ràdio. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Esteu escoltant Temps de Jazz a Ràdio Argentona amb l'Abel Rogés.
1: Hola, bona tarda. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició del Temps de Jazz, l'espai que s'ocupa de la música de jazz aquí a Ràdio Argentona cada dimecres entre les 8 i les 9 del vespre. I per avui us convido a escoltar una selecció que he preparat en noms clàssics del jazz, llegendes, gegants i indispensables de la història del jazz que sonaran avui aquí al Temps de Jazz de Ràdio Argentona i que comencem amb Thomas Fats Waller.

0: Yes, yes.
1: I després de Fats Waller, els dos propers clàssics que sonaran en el programa d'avui són Teddy Wilson al piano i Ben Webster al saxo tenor, tocant plegats amb el seu grup, també una composició clàssica indispensable que es titula My Funny Valentine.

0: Ella Fitzgerald, un altre dels noms clàssics que no podia faltar a la selecció del temps de jazz d'avui, amb el tema Blue Sky.
1: Això és Temps de Jazz, el programa de jazz de Ràdio Argentona.

el tema April in Paris, amb una interpretació magistral i bellíssima de Charlie Parker. Un altre clàssic d'avui, el temps de jazz de Ràdio Argentona, que continua ara amb un clàssic, o el clàssic del jazz a Catalunya, el senyor Tete Montoleu.

I si Tete Montoliu és el clàssic indiscutible del jazz català, segurament un dels clàssics gairebé indiscutibles del jazz a l'estat espanyol és el saxofonista navarrès Pedro Iturralde, que ara escoltarem al costat d'un grup liderat pel pianista Hampton Hawks.

i en referència a clàssics del jazz, després de Tete Montoliu, amb el cas de Catalunya, i Pedro Iturralde, amb el cas d'Espanya, que hem sentit anteriorment, ara us proposo d'escoltar a un dels grans noms, dels gegants, de les llegendes del jazz europeu, el guitarrista Django Reinhardt, al costat del seu grup Le Hot Club de Quintet de France, al costat també del seu estimat amic violinista Stefan Grappelli.

Si t'agrada el jazz i no saps on escoltar-lo, no busquis més. A Ràdio Argentona hi trobaràs el programa Temps de Jazz, les seleccions de jazz més interessants i més atractives, preparades i presentades per l'Abel Rogés. Temps de Jazz a Ràdio Argentona.

Proseguim aquesta proposta, aquesta llista que fem avui al Temps de Jazz de Ràdio Argentona amb noms clàssics del jazz, amb Billie Holiday, que acabem de disfrutar i d'escoltar ara mateix i que dona pas a William Coon Basie i la seva Big Band.

I després de la potència i el swing desfermat de l'orquestra de Count Basie, què us sembla si ara calmem una mica l'ambient i passem a escoltar la suavitat i el relaxament del saxofonista Coleman Hawkins, un nom més dels clàssics en el temps de jazz d'avui.

la veu i la trompeta de Chet Baker, del tot reconeixibles, també un altre clàssic del jazz en la selecció d'avui, que dona pas ara a Oscar Peterson amb el seu trio, també un pianista reconeixible de totes. Disfruteu-lo.

I després de dissotar d'Oscar Peterson amb el seu trio, anem posant ja el punt final en el temps de jazz d'avui amb aquesta llista de noms clàssics de la història del jazz, amb dos noms que són llegendes, que són gegants, que són indispensables de la història del jazz i de la història de la música. Són Duke Ellington i Louis Armstrong, que toquen plegats per acomiadar el temps de jazz d'avui.

0: Quina millor manera que posar el punt i final al temps de jazz d'avui que amb aquest Mood Indigo que ens han portat Louis Armstrong i Duke Ellington. Fins aquí, doncs, la llista d'avui, el jazz d'avui a Ràdio Argentona. Espero que hagi estat una selecció del vostre gust i espero que la setmana que ve torneu a ser aquí fent-nos costat com cada dimecres entre les 8 i les 9 del vespre a Ràdio Argentona amb una altra edició...
1: Viu la ràdio.
2: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Viu Ràdio Argentona.
2: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Bona nit, són les 11. Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals, mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox. El president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports.
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Erhal. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, Berlin.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana, en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solials.
6: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
6: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
7: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
6: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortida al curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
8: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han ni convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
9: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
8: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que pas de frenar l'onada reaccionària.
10: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
8: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
11: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
12: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
11: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
12: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
11: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
13: Cavalla nunca se rinde! Cavalla nunca se rinde!
0: La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
13: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
14: Que deje ya el debate de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
15: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno, eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
16: During all this time, I tried to be in contact.
17: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
16: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
17: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
16: I will not tell to you yet.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
18: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
19: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
18: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
20: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
18: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
21: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja viu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carman.
22: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
23: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
22: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
0: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana. L'expresident de la Generalitat Valenciana hi torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
24: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella Dana.
25: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de la 1910 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
26: Porque andabas caminando y no la escoltarías. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
27: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
25: Pero ¿usted? Yo tampoco.
27: ¿Cómo que no?
25: No.
27: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
24: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament este argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada per cert el pròxim dilluns dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
0: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
3: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
4: Han provat olis, han provat, i avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos, això funciona, no? I a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares, són molt més cares.
3: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de...
2: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
3: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sorprendent.
2: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
4: Creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
2: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Puntàs.
1: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem, econòmic com també, com dèiem, social.
1: Enguany la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
1: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Girona, ¿no? En este caso.
1: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
5: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distància just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí oleamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: El Barça ha parlat al seu entrenador Alexander Sekulic.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting make us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i a Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda. Ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I anirem a Vic, on Quimi Portet ha omplert la plaça Major per tancar el mercat de música viva de Vic. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
1: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
2: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
3: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
4: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
5: Hat gewonnen, Berlin.
2: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
6: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
0: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat per assegurar que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
7: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
8: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
7: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
8: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
7: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
8: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
7: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
8: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
7: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
8: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
7: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
8: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.
0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta d'Irding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. Amposta, Anna Farràs.
9: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
10: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé també per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I per tant, és una afició super saludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
9: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
11: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
9: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galvani.
12: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
13: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dia, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
12: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
13: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara, eh?
12: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
13: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
12: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
13: Jo no m'ho creia, eh, que en recollíssim tanta. No tenia... Jo em pensava que no recolliríem tanta. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
12: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra. Un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en

0: deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns, de 8 en 8. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi, de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30 a 33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
1: 3CAT Info.
2: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
3: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri d'avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
4: de... La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
5: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
4: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
5: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per, bueno, elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
4: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
5: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
4: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
2: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
6: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
7: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
6: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant en la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
8: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
6: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
2: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
10: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà

0: molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
1: Van a passar muchas cosas con la bola negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
0: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que la bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body.
2: Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
3: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
2: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
4: 3CAT Info. Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
5: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
4: 3CAT Info.
5: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee. I ha criticat la designació de l'àrbitre.
6: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí lo llamo la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
5: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
7: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
5: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al cap del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
8: Sí, han passat molts anys, aquesta ciutat s'ho mereix, crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
5: L'exblaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
9: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
5: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulic.
10: First of all, I have to say...
11: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
12: Their shooting makes us fall apart.
5: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
13: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
5: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'Handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 12. Alemanya desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals, mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox. El president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil l'avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el mercat de música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports.
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, Berlin.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana, en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solials.
6: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
6: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, fins i tot el líder del partit comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
7: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
6: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
8: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
9: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
8: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que capaç de frenar l'onada reaccionària.
10: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió, aquesta és la qüestió.
8: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
11: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Vial per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
12: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
11: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
12: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
11: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
13: Cavalla nunca se rinde, cavalla nunca se rinde.
0: La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
13: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
14: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
15: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
16: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
17: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
16: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
18: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
19: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
18: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
20: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
18: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit, queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
21: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja viu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
22: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
23: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
22: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
0: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
24: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
25: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al FECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
26: Porque andabas caminando y no la escoltarías. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
27: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
25: Pero ¿Usted? Yo tampoco.
27: ¿Cómo que no?
25: No.
27: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
24: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament aquest argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del FECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada per cert el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüello.
0: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
3: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar a mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
4: Han provat olis, han provat, i avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos, això funciona. No. I a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares, són molt més cares.
3: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: I m'he portat a omplir la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sorprendent.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem, econòmic com també, com dèiem, social.
5: Enguany la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Girona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distància just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí oleamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: El Barça ha parlat al seu entrenador Alexander Sekulic.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting makes us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i a Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda. Ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39... i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són dos quarts d'una. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels terços escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si ve l'escrutini final a Mecklenburg, podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
2: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
3: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
4: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
5: Hat gewonnen, Berlin.
2: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
6: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
0: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
7: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
8: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
7: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
8: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
7: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
8: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
7: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
8: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
7: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
8: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn. Però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
7: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
8: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. Amposta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos, que va molt bé també per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I per tant, és una afició super saludable, que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galvani.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dia, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara, eh?
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants, ara hi ha la Marta, el d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de

0: Que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
1: 3CAT Info.
2: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
3: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rillet de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri d'avellana, que és un altre dels nostres productes estrella.
4: Continuem de... La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
5: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
4: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
5: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per, bueno, elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
4: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, ginda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
5: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
4: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
2: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
6: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
7: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
6: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
8: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
6: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
2: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: El corazón d'un maricón és un océano lleno de secrets.
10: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
11: Van a passar moltes coses con La bola negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea

0: intento, además, il·lusionar-me lo justo.
1: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La Bola Negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos, que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body.
2: Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
3: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
2: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
4: 3K Info.
2: Amb Alfons Gorina.
5: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
4: 3CAT Info.
5: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Li, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
6: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí llamo la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
5: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
7: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
5: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blauranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al cap del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verds i negres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
8: Sí, han passat molts anys, aquesta ciutat s'ho mereix, crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
5: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
9: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
5: Pel Barça ha parlat el seu entrenador, Alexander Sekulic.
10: First of all, I have to say...
11: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
12: Their shooting make us fall apart.
5: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
13: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant. I no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
5: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Es la una. Alemanya desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals, mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox. El president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil l'avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el mercat de música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports. El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
2: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
3: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
4: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
5: Hat gewonnen, Berlin.
2: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana, en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solials.
5: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
6: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
5: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, fins i tot el líder del partit comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
6: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
5: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
7: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
8: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
7: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que pas de frenar l'onada reaccionària.
9: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
7: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijó, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
10: Alberto Núñez Feijó ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Vial per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
11: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
10: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijó planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
11: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
10: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
12: Cavalla nunca se rinde. Cavalla nunca se rinde.
0: La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
12: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
13: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
14: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
15: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
16: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
15: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
17: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
18: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
17: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
19: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
17: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
20: El temps.
0: Dani Ramírez.
21: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte.
1: Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem-ho condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
20: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
3: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja viu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carman.
22: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
23: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
22: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
0: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
24: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
25: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
26: Porque andabas caminando y no la escoltarías. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
27: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
25: Pero ¿Usted? Yo tampoco.
27: ¿Cómo que no?
25: No.
27: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
24: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament este argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada per cert el pròxim dilluns dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Arbueso.
0: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
2: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar a mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
4: Han provat olis, han provat, i avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos, això funciona. No. I a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares, són molt més cares.
2: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de la Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Theater Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Contàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Theater Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs molt benefici, doncs, tant diguem econòmic com també, com dèiem, social.
5: Enguany la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta, que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Theater ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distància just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí llamamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: El Barça ha parlat al seu entrenador Alexander Sekulic.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting makes us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i a Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Ja venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda. Ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol: Puente Genil 27, Barça 39... i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gate d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són dos quarts de dues. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
2: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
3: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Erhard. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
4: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus. Hat gewonnen, Berlin.
2: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
5: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
0: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
6: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
7: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
6: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
7: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
6: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
7: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
6: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
7: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
6: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
7: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
6: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
7: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. Amposta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Montnatura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé també per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I per tant, és una afició super saludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galván.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dia, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oest. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oest no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara,
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem-ho condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit, queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa

0: 3CAT Info.
1: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
2: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta que cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri de avellana, que és un altre dels nostres productes estrella.
3: Continuem davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
4: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
3: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
4: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
3: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
4: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
3: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
1: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
5: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el Pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
6: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius d'això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
5: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al Pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el Pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
7: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
5: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
1: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
9: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
10: Van a passar moltes coses con La bola negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, il·lusionar-me lo justo.
9: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut.

0: Quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina, dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat el debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents. 3CAT Info. Esports. Amb Alfons Gorina.
1: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga. 3CAT Info. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
2: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí lo llamo la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
1: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
3: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
1: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al Camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
4: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix, crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
1: L'exblaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
5: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
1: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulic.
5: First of all, I have to say...
6: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
5: Their shooting makes us fall apart.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
7: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
1: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les dues. Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals. Mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox, el president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports. El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano.